0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: de 10. Són les 4.
1: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 6.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: 10. Són les 7. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: que ja sé que vol royalty. Ja, jo va atendre's gravado a l'armari. Fuga a l'estudio. Que hablen a xocolatina.
1: Yeah. Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Són les 9. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. El Consell de Ministres té previst aprovar demà un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a la crisi migratòria de Ceuta. Les mesures tenen com a objectiu revitalitzar l'economia local i reforçar els serveis públics de la ciutat autònoma. Inclouen ajuts directes a petites i mitjanes empreses, autònoms o turisme. A més, també es preveuen recursos per al retorn a l'escola i hi haurà partides específiques per sanitat i justícia. Aquests diners se sumaran al pla de 180 milions d'euros que va prometre Ceuta el vicepresident primer i responsable d'Economia, Carlos Cuerpo. En aquest sentit, unes 300 persones s'han tornat a manifestar aquest diumenge a Ceuta per tal de reclamar solucions a la crisi migratòria. I el retorn a les carreteres catalanes ha estat força tranquil, amb un 20% menys de lentitud i aturades que l'any passat. El pic de retencions aquest cap de setmana ha estat de 33 quilòmetres, amb afectacions puntuals a l'AP7, la C32, la C31 i la C65. Pel que fa als accidents, s'han registrat dos accidents, un a Freginals i un altre a Amposta, tots dos en sentit nord, i també a l'Urgell, un cotxe va sortir de la via i va volcar des de 10 metres en un camí rural a Ribera d'Urgellet, volíem dir, deixant tres persones en estat crític, un de greu i un altre menys greu. I pel que fa a les afectacions en aquests moments a les carreteres, un accident a l'AP7 a Borrassà deixa la sortida 4 tallada en sentit Barcelona i també una avaria a l'AP7 a Barberà deixa un vehicle al voral en sentit Girona. Pel que fa al servei ferroviari, un robatori de cable entre el Cove i l'Espluga de Francolí està generant també retards de 15 minuts en la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. I també mobilitat l'estació de l'L4 del metro ha reobert avui després de 8 setmanes tancada per obres i també es recupera ara el passadís intern que connecta amb l'L5. Els treballs han permès recrescut les andanes, eixamplar les escales i també adaptar l'enllaç entre les línies amb rampes. I el curs escolar 2026-2027 començarà el 8 de setembre amb 1.600.000 alumnes i 1.103 docents més, fins a superar els 94.000 professionals. També hi haurà 5.000 places noves d'FP, 500 aules d'acollida més i 582 places noves a escoles bressol. El curs arriba, però, amb una possible vaga el primer dia de curs, mentre els sindicats reclamen més recursos i el compliment dels acords. I pel que fa al temps, avui farà sol a gran part de Catalunya amb alguns núvols baixos al litoral i nuvolades, volíem dir, a partir del migdia al Pirineu i al nord-est. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: Era l'any 1997, Benicàssim, en ple Festival Internacional de Música de Benicàssim, tot un referent dels festivals. Doncs bé, l'any 97 estaven a punt d'acabar el festival, crec que era l'última jornada. El dia, aquella vespre, aquella tarda, aquella nit, de fet, hi havia molta expectació perquè havien de sonar els britànics a Blur amb aquesta cançó, i de sobte la zona d'acampada plena de gent que ja havien passat allà un parell o tres de nits, i per tant ja feia, no?, aquell caliu d'humanitat que tenen les zones d'acampada dels festivals, va caure un diluvi, el que es diu, no?, popularment la del pulpo, doncs això, però més, va caure un diluvi brutal. Ja sabeu com són aquestes pluges de final d'estiu, i especialment a València, per desgràcia ja en tenim referència, Doncs bé, totes les tendes mullades, tothom mullat, tot destrossat, el recinte d'acampada, que no era un recinte, que era un descampat, literalment, ple de fang, i això sí, sonant a tot drap. Qui tenia algun reproductor amb altaveus, que abans no anava ningú, no era tan habitual anar amb auriculars, l'any 97 encara hi havia això, no?, les ganes d'haver de difondre la música, i per tant era tot cap a fora. Doncs tothom que podia reproduir música cap a fora amb altaveus sonava a tot drap aquesta cançó dels Blur, que tornem a repescar perquè és molt potent. Va, mentrestant, jo us ja us explicaré la meva batalleta de torno, perquè avui l'Obert per Vacances va justament de festivals d'estiu, del millor festival d'estiu del món, de la vostra vida més que del món, I tothom té un festival al cap, i un any o una anècdota concreta, o tothom té, doncs, la idea, la intenció d'anar a un festival que potser encara el té pendent. Ha plogut molt, mai millor dit, des d'aquell Benicàssim del 97, hi ha hagut altres edicions del festival, i no sé si alguna fins i tot passada per aigua. Quines anècdotes teniu dels festivals d'estiu? Avui us ho preguntem, i ho fem en col·laboració, com sempre, amb l'ajuda dels amics de Ràdio Televisió Cardedeu, i avui recuperem l'Enric. Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Enric,
1: què tal?
0: Com estàs?
1: Mira, doncs molt bé, tornant de vacances. Avui estic obert per vacances més que mai,
0: Ara ja se t'han acabat, ara ja és un no parar, no?
1: Sí,
0: d'aquí
1: doncs
0: fins
1: sí,
0: a l'eternitat.
1: Sí. Exacte. No, però no, ens cuidem molt bé els altres aquí a Ràdio Televisió Cardedeu, i la veritat, tenia moltes ganes de poder arribar en aquesta cluenda final de setmana, Jo crec que us heu passat bé quan jo no hi he estat, també.
0: Sí, i tant. Home, tu diràs, amb el Jordi, l'Aina, qui em deixo? Em deixo algú, L'altre dia feia recompte.
1: L'Estela.
0: L'Estela, sí senyor.
1: Molt ben acompanyat, sí que ho ha estat.
0: Sí, ja ho veus tu. I encara em falta gent per conèixer, no? Sou més gent encara, no?
1: Mare de Déu. Sí, som molts. De fet, us convidem a venir cap aquí sempre que vulgueu, portes obertes.
0: Vinga, doncs no ho descarto, ara que començarem vacances tots. Enric, què ens pots explicar sobre els festivals d'estiu? No sé si ja tenim les primeres interaccions.
1: Doncs mira, ja en coneixes, no he perdut pas el costum de mirar enrere i veure d'on venim, així que Núria, quan creus que va ser el primer festival de la història? Va, quan diries?
0: Ni idea. No ho sé.
1: Doncs mira, haguessis dit el que haguessis dit, t'haguessis quedat curties que el primer festival de música de la història es va dur a terme el 586 abans de Crist.
0: És que està Imagina, tot inventat.
1: Sí, no m'he inventat pas la sopa d'all, no. Concretament, en aquest cas van ser els Jocs Pítics de l'antiga Grècia. L'emplaçament d'aquest mític esdeveniment era, de fet, ni més ni menys el santuari de Delfos, a la falda del Mont Paran. I sí, era tot un concurs musical, ja que molt abans d'afegir-hi els esports, que després van ser les Olimpíades, aquest festival era una competició de música i poesia, on el guanyador rebia una corona de llaurer sagrat. Així que mira, si ens remuntem fa anys. I de fet, des de llavors fins avui en dia, en un moment en què els festivals ara mateix no són només un dels moviments culturals més importants del país, sinó també un dels grans motors econòmics durant l'estiu. I per què no dir-ho, i aquí obrim el gran meló que avui vull obrir a part dels festivals preferits de tots vosaltres, és que són un espai que cada cop està més masculinitzat.
0: Sí,
1: ningú ho hauria dit, oi que no?
0: Home, veient com va la societat en general, sí, però la veritat que no m'havia plantejat analitzar els festivals des d'aquest punt de vista. Digues.
1: Aporto tres mostres, sí, no sé si es refereix, però sí els més coneguts potser arreu del país. Començarem pel Cabro Rock. Els d'enguany, veurem que dels 22 artistes que van actuar, només 6 eren dones. I alerta, i aquí també està el fet preocupant, si dieu, 6, no. Vaja, 6 no. I és que gairebé totes eren programades en hores de baixa audiència i hores intempestives. El Canet Rock no es queda curt, ja que 11 artistes, només dues, alerta, eren dones, i un grup era mixt. mentre que al Festivuet, que aquest també us toca bastant a prop, sí, de 18 sí. artistes, només hi havia 4 dones i 2 grups mixtes. Aquest potser és el que salva, no salvaria més els números, però sí que no és potser tan radical com els altres.
0: Clar, estem... La cosa és que va ser primer l'ou o la gallina, no? Si és que els festivals no promocionen formacions femenines i, per tant, no són tan conegudes, o és que simplement són un reflex del que passa a la indústria musical, que és molt difícil a les formacions femenines doncs, trobar, tirar endavant.
1: Exacte.
0: I per tant ja no s'hi posen. No sabem
1: exacte.
0: Què és causa i què és efecte.
1: És un peix que es mossega la cua, d'alguna manera. Es produeixen, des de les grans productores, es produeixen més artistes masculins sempre, perquè té, doncs, bueno, perquè les xarxes socials i tota la societat està muntada d'aquesta manera, no? I té una promoció més fàcil i més ràpida.
0: També diuen que els nois no escolten música. Si és que es pot dir que hi ha música de nois i de noies, eh? Que a vegades es pot parlar de gèneres i tal, però que els nois no escolten música feta per noies, mentre que les noies escolten de tot. Això s'ha dit, no sé, ho deixo sobre la taula, penseu-hi.
1: Sí que és cert que hi ha festivals al nostre país encapçalats al 100% o majoritàriament per dones, com podria ser el Women Festival, el Festival Dona Art en Femení, el Festi que faltava, el Fenjazz o el Women on Tour. Però les xifres del que mouen el motor econòmic i el fet d'haver de crear festivals precisament com aquests que acabo de dir en aquesta línia, jo crec que ens hauria d'obligar una mica totes plegades a fer una mica d'autocrítica. En definitiva, demanar ben alt i clar quin tipus de cultura volem, ja que en definitiva, si tots els festivals existeixen i les plataformes de música és perquè tots nosaltres hi fem cap i invertim unes grans quantitats de diners, cada cop més.
0: Molt bé, una bona mirada cap als festivals, però busquem anècdotes, Enric, eh?
1: Va, sí,
0: més
1: quin és el vostre festival preferit? Exacte.
0: Tu en tens ja o què, de festival preferit? Tu ets de festivals?
1: Mira. Jo sóc molt de festivals, però no sé si podríem incorporar dins de festivals. M'agraden molt els cicles, també, més que festivals.
0: Ah, vale, sí.
1: Els cicles de música, o aquests festivalets que podríem dir d'un dia, no? Que no és que s'allarguin en el temps. Per aquí a la zona en tenim alguns de molt bonics. Jo, per exemple, quedaria amb el Maratafol, que és molt petitó, ho dic amb boca petita, però és en un lloc molt especial, molt reivindicatiu i que es porta uns artistassos sempre increïbles, increïbles.
0: Clar. És que després hi ha aquells festivals fets a l'engròs perquè vinguin milions de persones i després
1: Correcte.
0: Hi ha aquells que es fan com a petit comitè, no? Com a, sí. que ho munta pues, algú que té tirada cap a això i que intenta... Sí. Bueno, que la filosofia és una altra, no?
1: I sense ànim de lucre, moltes vegades amb voluntariat dels propis pobles, sí.
0: Sí, hi ha de tot. Ai, festivals, de moment parlem dels estiu, però recordeu que la tardor també continua el tema
1: Alerta.
0: Festivals d'una altra manera,
1: Alerta.
0: No? Molt bé.
1: I tant.
0: Ja tinc ganes d'escoltar els missatges. Com ho hem
1: obrim xarxes.
0: Com
1: obrim
0: hem
1: xarxes. Que entri en l'Instagram tota la nostra audiència, que en el reel que hem publicat, per exemple, doncs que ho expliquin a comentaris i que en el número de WhatsApp que expliquem i donem al mateix reel, doncs ens enviï un àudio. Ens encanta escoltar-vos la veu, així que ja ho sabeu. Línies obertes.
0: Molt bé. Enric, doncs fins ara mateix a les 10 tornem a connectar.
1: Fins ara, a veure.
0: Vinga, que l'Obert per Vacances inclou festivals i altres continguts.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs mireu, quan un li pregunten quin és el millor festival d'estiu, sempre pensem, no, directament, el primer que es ve al cap és música. Doncs avui us presentarem un festival de cinema, que clar, també n'hi ha, a Bot, a la Terra Alta, ja fa molt de temps que fan l'Infecte i s'han especialitzat en, bé, noves propostes dins del cinema, noves tecnologies, per dir-ho així. Després, en un reportatge que ens han portat els de la Plana Ràdio, ho escoltarem. Però començarem el programa parlant de salut mental i estiu, com ens afecta la calor, com ens afecten els canvis de rutines i hàbits a la nostra salut mental, fins i tot si creiem que estem sans en aquest sentit, eh? Com ens afecta l'estiu a la nostra salut mental, tal qual. També celebrarem el cap de setmana més que profitós a Sant Fèlix, a nivell de castells, ja ho sabeu, eh? Dia de Castella de Sant Fèlix, que sembla que ha sigut superba. Coneixerem els creuers des de dins, molt endins, més enllà del personal, fins i tot d'entreteniment i de servei. Qui comanda les equipacions? Qui porta les naus, qui porta els creuers? Ho farem amb una entrevista molt, molt interessant. Marxarem cap a Salomó per conèixer una empresa que fan roba de bany, sí, banyadors directament, però d'altíssima qualitat, i s'han fet un forat dins d'un nom, vaja, dins d'aquest mercat d'alta costura. Després també a l'Espai Maramar, que ens duen des de l'Escala, avui sabrem com cuidar els nostres mars, com ho fan les entitats o les administracions i també les entitats que en treuen profit del mar, no? La salut dels nostres mars. I en temps friki, que ens porten des de Vilafant, avui al darrer lliurament, per explicar-nos, a veure si entenem tots plegats, què tenen d'especial els manga i els anime que ens agraden tant, a petits i a grans. Aquests són els continguts de l'Obert per Vacances d'avui, que arrenca la seva darrera setmana en antena. Espero que també amb la vostra companyia, que ens agradaria acabar molt, molt amunt. I fent una altra vegada canvi en els companys pel que fa a la ronda d'informatius. Ara ho sentireu, ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.

0: Comencem, com sempre, la ronda connectant en Girona, i això no canvia. Tornem a saludar el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, la primera notícia ens du cap a Salt, i és que ens diu que hi ha ferit un home per un tret a la cama. Això en ple carrer de Salt, després d'un incident en un pis.
1: Sí, els fets van passar dissabte cap a les 8 del vespre i, segons les primeres informacions, tres homes estarien implicats en l'incident, tot i que els Mossos continuen investigant què ha passat exactament. El ferit va estar traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona i no estem per la seva vida, i els altres implicats van marxar del lloc dels fets i, de moment, no hi ha cap persona detinguda. Els Mossos han obert ara una investigació per aclarir les circumstàncies de l'incident.
0: I el Suprem, que confirma la condemna de 18 anys de presó per l'assassí de l'home trobat al voral d'una carretera, Cabanelles.
1: La sala inadmet el recurs de la defensa contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va rebaixar en 4 anys la pena de 22 anys que li havia imposat l'Audiència de Girona. El Tribunal Superior va eliminar l'agreujant de carnissament perquè la víctima estava inconscient quan el processat li va infligir diverses ferides al coll. La defensa va portar el cas al Suprem, posant en dubte sobretot que es pogués apreciar traïdoria, però l'alt tribunal conclou que la víctima no es podia defensar de cap manera i avala la qualificació d'assassinat.
0: Platja d'Aro utilitza menys de la meitat de les 3.000 llicències de pisos turístics que té actualment.
1: Segons l'alcalde Maurici Jiménez, aquesta situació demostra que reduir les llicències no seria la solució al problema de l'habitatge que hi ha al municipi. La via de l'alcalde passa per mobilitzar els pisos buits que hi ha, que segons apunten fons municipals serien uns 370. Jiménez detalla que són habitatges que no generen res i per això la voluntat del consistori és actuar com una immobiliària amb els propietaris i oferir-los seguretat jurídica perquè passin al mercat de lloguer.
2: Els oferirem a eximir de pagar l'IBI, que el contracte de lloguer el signi amb l'Ajuntament i no amb la persona que ocupi el pis, perquè l'Ajuntament sigui el que dona les garanties. Li garantim, òbviament, el cobrament a l'1 de cada mes. Fem una línia de subvencions per manteniment dels habitatges. Però, al final, avui el que tenim és una crisi de confiança del propietari cap al llogater.
1: A banda de mobilitzar els pisos buits, des del consistori també aposten per reconvertir despatxos i baixos comercials en habitatges.
0: Molt interessant aquesta darrera notícia, especialment. Gràcies, Pau Villafanya, des de Girona FM. Una abraçada.
1: Fins demà.
0: Fins demà. El tema de l'habitatge, que també preocupa en terres gironines, anem cap a terres barcelonines. En aquest cas, agafa el relleu aquesta setmana Rubí i l'acompanya Mariona Jerez. Mariona, bon dia.
3: Hola, bon dia, Núria.
0: Mira, ja veiem el setembre a tocar, com que comença demà el mes, i us parlem ja del curs 2026-2027, el curs escolar, que començarà amb un rècord de 2.141 aules d'acollida, mig miler més que l'any passat.
3: Sí, l'any passat ja va tancar amb 1.640 aules d'acollida, un volum que ja era el màxim registrat fins llavors. Tal com va pactar la conselleria amb els sindicats el març passat, les aules d'acollida tindran una ràtio màxima de 18 alumnes per docent. D'altra banda, el nombre de docents arribarà als 85.052, un 1,3% més que el curs passat, malgrat que la xifra d'alumnes és pràcticament idèntica a la de l'any acadèmic anterior. Educació preveu una inversió en infraestructures educatives de 257 milions d'euros, la xifra més alta des de 2008. Per altra banda, la vaga de professors el primer dia de curs escolar segueix convocada i caldrà veure si les noves mesures seran suficients pels sindicats.
0: L'Euríbor, que va a l'alça i tancarà l'agost al voltant del 3%, però el sector descarta que es refredi al mercat hipotecari.
3: Tot i l'ascens de l'indicador de referència de les hipoteques variables, el sector descarta que el repunt refredi la concessió de préstecs i diu que la demanda de compra-vendes continua consistent, sobretot pels alts preus del lloguer. A l'espera d'una nova pujada dels tipus d'interès en un 0,25 punts, els especialistes recomanen passar els préstecs a tipus fix perquè la majoria dels bancs mantenen les condicions. Escoltem a David Serra, soci de H2B i director de l'oficina de Barcelona.
4: També es preveu una pujada del tipus d'interès en setembre, del 2,25 a estar al 2,5, i jo crec que això ja ha vingut la pujada que hi haurà al setembre, crec que ha vingut una mica a quedar-se. O sigui, no m'imagino que al novembre o al desembre estiguem amb un Euribor del 3,5 o del 4%.
3: Serra, especialista en la negociació d'hipoteques, assegura que l'augment de l'Euríbor hauria de ser molt descarat perquè tingui un impacte significatiu en les quotes a llarg termini. Així mateix, malgrat la pressió dels preus per l'impacte a la guerra de l'Orient Mitjà, l'intermediari financer remarca que l'escenari no és tan descabellat com el de 2022 amb l'esclat del conflicte a Ucraïna.
0: Doncs mira, acabem parlant d'habitatge també, eh? I encara una darrera notícia. Un robatori de cable provoca retards de 15 minuts en l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid.
3: Sí, ho ha informat Adif aquest matí. La sostracció d'aquest material s'ha produït entre Alcover a l'Alt Camp i Espluga del Francolí a la Conca de Barberà. El gestor de la infraestructura ferroviària està treballant per solucionar aquesta incidència com més aviat millor. L'afectació a la línia s'ha produït unes hores després que reprengués la circulació entre Girona i Barcelona, que va estar 10 hores tallada per manca d'atenció elèctrica a la zona de Sagrera.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Mariona. Ens anem escoltant tota aquesta setmana.
3: Moltes gràcies a tu, Núria.
0: Molt bé. Mariona Jerez des de Ràdio Rubí i nosaltres que seguim avançant. Ara toca passar per Lleida. I el nostre enllaç a Lleida aquesta darrera setmana de programa és la Judit Castellà, 2-1. Judit, bon dia.
5: Bon dia.
0: Bon dia. Mira, comencem parlant de que avui justament comencen les obres de rehabilitació del ferm de l'A2 entre Cervera i la Panadella. Els treballs s'inicien en un tram de 4 quilòmetres en sentit Lleida i això sí, esteu alerta perquè obligaran a desviar temporalment el trànsit per la calçada en sentit Barcelona.
5: Així és, Núria. La primera fase de l'actuació se centra en la calçada en sentit Lleida, en un tram d'uns 4 quilòmetres entre el límit amb la demarcació de Barcelona i Cervera. Els treballs comencen a la Panadella i avançaran en direcció a la capital de la Segarra. Mentre durin, el trànsit en sentit Lleida es desviarà temporalment per la calçada en direcció Barcelona. Aquesta primera fase tindrà una durada prevista d'unes 4 setmanes i, per tant, es desenvoluparà durant el mes de setembre. Un cop completats aquests treballs, la resta de la intervenció es posposarà fins a la primavera del 2027. Un calendari que s'ha plantejat d'aquesta manera per evitar que el fred i les pluges dels mesos de tardor i hivern puguin alentir les obres. En total, aquest projecte preveu rehabilitar uns 8,5 quilòmetres de l'A2 amb una inversió de 12,3 milions d'euros. L'actuació inclou tant la rehabilitació superficial del ferm com també intervencions puntuals de caràcter estructural. Recordem que aquesta intervenció arriba després de les obres d'emergència que el Ministeri de Transports va haver d'executar aquest passat hivern arran del deteriorament extraordinari del ferm provocat per episodis de meteorologia adversa. Aquella actuació, que va tenir un cost de més de 3 milions d'euros, va permetre reparar de manera urgent diversos trams afectats per l'aparició de nombrosos clots que també van provocar desenes de punxades de pneumàtics.
0: Doncs mira, també és moment de fer balanç per allò que acabem el mes d'agost, i és que el Pirineu de Lleida manté les xifres d'ocupació turística mentre que l'eclipsi genera un impacte important a la plana. Les pernoctacions de l'Alt Pirineu i l'Aran oscil·len entre el 70% i el 95% al llarg de tot el mes d'agost.
5: A falta de les últimes dades, el Patronat de Turisme de la Diputació

0: 50%, i el que seria l'última setmana i la primera d'agost pues estarien parlant al voltant d'un 70 o un 80.
1: Serrano també apunta que el sector dels esports d'aventura manté xifres elevades de turistes. Pel que fa al perfil de visitants, Serrano destaca una pujada significativa del turisme francès. En tot cas, però, assegura que també han passat per les Terres de Lleida visitants de tot arreu, com Austràlia i els Estats Units, per l'eclipsi del mes d'agost, sobretot a les comarques de la Plana.
2: I acabem parlant de sinistralitat. Un cotxe volca a Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, i deixa tres persones en estat crític. El SEM ha activat dos helicòpters medicalitzats, tres ambulàncies i un equip conjunt amb els bombers.
1: L'accident va tenir lloc ahir en un camí rural a la borda del Poblador, al terme municipal de Ribera d'Urgellet. L'avís es va rebre quan passaven 9 minuts de les 6 de la tarda i el SEM va atendre les 5 persones afectades d'origen Andorra. Com dèiem, 3 han estat crític. Una de les persones va poder sortir del turisme per trucar a emergències. Els ferits crítics van ser traslladats als hospitals Parc Taulí de Sabadell, Arnau de Vilanova de Lleida i la Seu d'Urgell.
2: Doncs moltíssimes gràcies també per aquestes notícies de Ponent. Judit Castellà, UAU. Gràcies.
1: Gràcies a tu, bon dia.
2: Bon dia. Acabem la ronda a casa, a Tarragona. Marina Pérez Got, des de Tarragona Ràdio, bon dia.
3: Bon dia.
2: També fem balanç del que ha estat l'estiu al sector turístic de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, que han assolit ocupacions d'entre el 85 i el 95% durant els mesos d'estiu.
3: Doncs sí, també fem balanç. El portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, Xavier Guardià, ha explicat que ha estat una temporada similar a les de 2 anys anteriors, amb un juliol que ha costat arrencar i amb un agost que ha funcionat bé. Amb estades més curtes, la destinació ha rebut majoritàriament turistes d'arreu de l'estat espanyol, francesos i britànics. Les cases rurals ebrenques han registrat ocupacions d'un 80% aquest agost, amb una primera quinzena molt bona coincidint amb l'eclipsi. Ha sigut lleugerament millor que l'any passat, ha afirmat el president de Turebre, Juan Jovel.
4: L'estiu en global ha estat bé, la gent està contenta. El juliol, pues, bueno, baixa molt. Pues hi hauria una ocupació del 30%, perquè encara no hi ha moltes pernoctacions així de vacances. Pues ha sigut ocupar els caps de setmana, més que res. I després l'agost, pues, amb rondar el 80%, que, bueno, és, sense que sigui a destacar, ha sigut algo millor que l'any passat.
3: Segons Guardià, la temporada d'estiu d'enguany ha estat molt similar a les del 2024 i 2025, les quals van ser dues campanyes turístiques bones. La destinació ha rebut turistes espanyols, seguit dels francesos i britànics.
2: Altres notícies, no cal que t'hi esplaies gaire, que després tenim podcast casteller, però tenim, vare, celebració, felicitat a la Colla Jove de Tarragona.
3: Doncs sí, no ens esplaiarem gaire, però ahir la Colla Jove de Tarragona va descarregar el 3 de 10 amb folre i manilles a Sant Fèlix, a Vilafranca del Penedès, signant la millor actuació de la seva història, acompanyant-lo del 5 de 9 en folre, del 2 de 9 en folre i manilles i del Pilar de 8 en folre i manilles. I també destacar els castellers de Vilafranca, que van descarregar per primer cop en tota la història dels castells el Pilar de 9 en folre, manilles i puntals. Després ens ho explicaran millor. I en esports,
2: I
3: Núria...
2: Contents també?
3: Avui. Contents també. Bona notícia. Gran estrena del Nàstic de Tarragona aquesta temporada 2026-2027, ja que ahir va ser capaç de derrotar el Real Saragossa per 2-0 amb els gols de Sinan Bakis i Carlos Segura. Va ser un partit on el Nàstic es va posar per davant el marcador molt aviat, al minut 1. I un últim apunt en esports, i és que arriba l'onzena edició de la Tarraco Aigües Obertes aquest diumenge 6 de setembre a la travessia de les 6 platges a Tarragona, i en aquests moments ja hi ha aproximadament 200 participants, esperen arribar-ne a 300, i com a novetat enguany s'incorpora la travessia adaptada per persones amb discapacitat.
2: Doncs moltes gràcies, Marina. Fins ara.
3: Fins ara.
2: Amb la connexió darrere amb Tarragona Ràdio amb la companya Marina Pérez Got, tanquem la ronda d'actualitat i entrem ja en matèria amb la primera entrevista del dia.
5: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

Aquest estiu, les vacances, el canvi de ritmes d'aquest estiu i tots els estius poden ser una oportunitat per desconnectar, però també poden afectar el nostre benestar emocional. Ara, amb la tornada a la rutina cada vegada més a prop, moltes persones podem experimentar estrès, ansietat, dificultats

0: per la readaptació. Sobre com ens afecta l'estiu i com ens afecta aquesta tornada a la rutina, volem parlar. I qui té totes les claus i qui conduirà l'entrevista és la companya de Ràdio Rubí, la Mariona Jerez. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Amb qui farem l'entrevista?
1: Doncs mira, tinc aquí amb nosaltres el Roger Vallescà, psicòleg i coordinador de l'àrea de salut mental i juvenil de la Fundació Hospitalàries de Martorell. Bon dia, Roger.
2: Molt bon dia.
1: Explica'ns una mica. Sovint pensem que l'estiu és una època per descansar i desconnectar, però realment l'estiu és sempre positiu per la nostra salut mental o també pot tenir conseqüències una mica negatives?
2: És una bona pregunta. Jo depèn de moltíssims factors. Certament, la nostra vida s'organitza bastant per rutines, no? I per cicles de, diguem-ho així, de tensió i de distensió. És a dir, de vegades hem d'estar tensos en un sentit positiu, per desenvolupar una feina, per estudiar, per anar a treballar, per aixecar-se d'hora, etcètera, etcètera, i això ho hem d'alternar necessàriament amb alguns episodis de distensió i de relaxació, no? Aleshores, si bé aquestes rutines i aquests cicles ens regulen, també de vegades apareixen problemes quan aquests canvis de rutines superen la nostra capacitat d'adaptació i ens poden generar alguns problemes. Però diríem que en general el fet de poder descansar durant l'estiu, la majoria de persones ho sabem, és positiu.
1: I en el cas dels infants i adolescents, com els pot afectar una desaparició temporal d'aquestes rutines d'escola i d'institut?
2: Home, en general, els nens i les nenes, si els hi preguntes, s'ho passen la mar de bé, no? El que passa és que després costa una miqueta tornar a agafar les rutines, no? Això és normal, al final estem passant, és com diríem, per fer la comparació, és com passar d'estar dormits a estar desperts, que això sempre ens porta una miqueta de temps d'adaptació. Doncs imagina't les criatures després de passar un parell de mesos amb unes rutines molt diferents, amb uns horaris molt diferents i amb unes exigències també molt menors, doncs passar de nou a reactivar-se, això que dèiem, no? Tornar a agafar tensió per poder desenvolupar les seves tasques i les seves petites responsabilitats, doncs això costa una miqueta, i el millor és ajudar-los a adaptar-se ja uns dies abans, o sigui que aquests canvis no siguin d'un dia per l'altre.
1: I bueno, sortint dels més joves, crec que tothom té aquest síndrome postvacacional, no? Quan tornem a la rutina. És un síndrome real? És un fenomen real? Què passa exactament quan tornem a la rutina?
2: Jo diria que la síndrome postvacacional és un artilugi de màrqueting, diria jo més aviat, o si tu vols, també forma part d'això que estem observant, que és la psicopatologització de la vida quotidiana, no? Perquè de seguida li posem noms de síndromes, de trastorns, de coses, a coses que són absolutíssimament normals i fins i tot et diria que necessàries, no? Per això que dèiem, perquè estem en un canvi, no? Estem passant d'una situació de distensió, de relax, a una altra en què necessitem tornar a agafar atenció. I això genera sempre, sempre, sempre un petit malestar, no? Un petit malestar que pot ser més gran, també. Però tenim tendència, socialment, en els darrers anys, a que qualsevol malestar, per molt natural i normal que sigui, tendim a etiquetar-lo, no? Com si fos una cosa que no hauria d'estar allà. I per això, parlar de síndrome postvacacional, jo penso que tendeix a novament a posar l'accent en que aquell malestar, que és absolutament normal, li col·loquem una etiqueta que sona a patològica, no? I això pot fer també que pensem que no és normal sentir-se d'aquesta manera quan és el més normal de tot. Altra cosa diferent són persones que en un moment determinat els hi costa molt tornar a la seva rutina i experimenten ansietat o moltes dificultats per tornar-hi, més elements depressius, però això ja no seria una síndrome postvacacional, seria un altre tipus de problemàtiques i que s'hauria d'analitzar bé amb aquella persona com està organitzat en els seus cicles i les seves rutines al llarg de l'any.
1: I, bueno, ja abans de retornar a les rutines, ja l'estiu, però hi ha com una mena de pressió de fer l'estiu bé, no? D'aprofitar el temps, viatjar, sortir, ser feliços. Aquestes expectatives poden generar frustració, poden acabar perjudicant-nos?
2: Sí, de fet aquesta és una paradoxa interessant, no? Perquè de vegades és, per exemple, quan, et poso un altre exemple, quan tu intentes de totes dormir-te, no? Perquè necessites fer-ho perquè el dia següent tens una cosa molt important, generes les condicions per quedar-te amb els ulls oberts tota la nit, no? Doncs aquí passa una mica el mateix. És evident que tots tenim un temps limitat de vacances, que tots el volem aprofitar el millor possible i, per tant, que a més, que volem passar-ho excepcionalment bé i a més compartir-ho en xarxes socials, etc, etc, i això pot introduir elements que de vegades generin més aviat les condicions perquè acabi sent un desastre, no? I per això deia abans, seguint amb el fil argumental que jo et deia, el malestar durant les vacances també hi serà, l'avorriment durant les vacances també hi serà, els plans que fallen també hi seran, els conflictes entre les persones que compartim més temps durant les vacances també hi seran, i això no, diríem, ho hem de donar per fet, perquè si no, en el moment en què apareguin direm, no, ostres, no, durant les vacances no ens podem discutir, durant les vacances no podem avorrir-nos, no podem perdre el temps, i això justament fa aquesta paradoxa que pot fer que tot se'n vagi en orris.
0: Roger, bon dia. Escolta, una pregunta. També durant les vacances convivim d'una manera més intensa amb els canvis de ritme que això implica també, però vaja, una convivència més propera amb persones que tenim a casa, no? Però que normalment cadascú fa una mica la seva i sap el que ha de fer, no? I aquí com que és una convivència més propera, això també fa que saltin xispes a vegades. Com s'explica? És normal? De quina manera? Ara ja arribem tard, però de quina manera ens hem de mentalitzar perquè la convivència sigui el més fluida i fàcil possible.
2: Sí, clar, és que hem de pensar que més convivència no sempre significa millor convivència, no? Passar més temps junts no és necessàriament un problema, però obliga a negociar molt més les coses, justament perquè, i a més perquè estem fent activitats que són molt més sovint conjuntes, hem de prendre decisions que són conjuntes i que ens obliguen això a negociar molt més, no? Aleshores, aquí també és ser prou flexible i també aprendre a mantenir espais individualitzats durant les vacances, és a dir, el fet de que estiguem més temps plegats, no? No necessàriament vol dir que els haguem d'estar tota l'estona fent les mateixes coses, sinó que cadascú pot també tenir els seus espais no, d'aïllament fins i tot per superar més aquests problemes, però és un clàssic, sí, ja sabeu també, no? Que hi ha moltes parelles que se separen justament després de les vacances, no? Perquè són aquests moments en què les famílies han de, diríem, accedeixen a rutines molt diferents de les habituals, en les que s'ha de negociar molt més i no sempre aquestes negociacions arriben a bon port.
0: I de fet hi ha en clau més estricta, no? Augmenten també els casos de violència domèstica durant l'estiu.
2: Sí, molt malauradament, però clar, és una conseqüència directa d'això que dèiem abans, no? Més espais de relació no signifiquen millors relacions. Quan ja hi ha tensions en una família, en una parella, doncs ficar-los en una situació en què s'ha de negociar molt més i en què, a més, tothom vol passar-ho bé, tothom vol té aquesta pressió, no? Perquè les vacances vagin bé, pot significar més tensions i més discussions, i en alguns casos quan ja hi ha antecedents de violència domèstica o quan la situació se'n va massa lluny, doncs sí, pot generar episodis de violència.
0: A la final de l'estiu, al començament de la tardor, la tornada a la rutina, la tornada a la feina, implica moltes vegades també l'efecte cap d'any, que dic jo, no? Implica els bons propòsits. A partir d'ara, com que a l'estiu tens una mica de temps per pensar, a partir d'ara farem això. Per què no podem viure tot l'any com si fossin vacances, no? Amb aquest punt de relaxament. Bons propòsits que després, quan entres en rutina, també et generen frustració perquè a vegades veus que no els pots mantenir, no?
2: Sí, perquè solen ser poc realistes, no? I perquè estan mal dissenyats la majoria de vegades, no? Però mira, jo penso que una bona manera d'afrontar aquests moments també és pensar que en les vacances, diríem, les tenim conceptualitzades com aquest període de temps que passem a l'estiu, però també ens hem de proporcionar uns certs petits espais de vacances en el nostre dia a dia, no? O en les nostres setmanes. És a dir, és molt important que en el dia a dia també hi hagin aquestes alternances del cicle entre tensió i distensió. Jo treballo, faig el dinar, preparo els llits, etc, etc, però també hem de tenir un petit espai de vacances nostres cada dia, no? I això és superimportant. El que no podem fer és, diríem, estar en un estat de tensió durant 10 mesos a l'any, per dir alguna cosa, per després desconnectar i pretendre que això ens servirà per equilibrar-nos. No, hem de buscar aquests petits espais en el nostre dia a dia, en els nostres caps de setmana, petits espais de distensió que ens ajudin a sentir que tenim aquestes petites minivacances diàries.
0: El vostre centre de salut mental, la Fundació Hospitalàries de Martorell, ajudeu a persones amb diferents patologies mentals. No sé si heu notat que a l'estiu les persones que ja tenen una base de malaltia mental s'agreuja la seva situació, els afecta a l'estiu o depèn de la patologia?
2: Depèn de la patologia i depèn de la persona. Però sí que és cert que hi ha persones especialment vulnerables que també depenen molt més de determinades rutines saludables, no? I de vegades quan aquestes rutines es trenquen, doncs aleshores hi ha persones que ho poden passar malament. Pensem en persones amb trastorns mentals importants, pensem en persones, per exemple, que tenen una xarxa social molt poc desenvolupada i que poden experimentar molta soledat si es trenca la seva rutina per dir alguna cosa de la feina, no? Aleshores, sí, clar, això afecta moltíssim. Més tenint en compte que l'estiu també, a part de les rutines, aquest estiu, per exemple, ha fet unes calorades tremendes, que això també afecta moltíssim, no? I afecta més a les persones que tenen ja una certa vulnerabilitat.
1: I, bueno, ens has comentat aquestes minivacances del dia a dia, no?, per ajudar a que tot l'estrès no s'acumuli per les següents vacances. Què ens recomanes? Així, molt, molt, molt ràpid, tres recomanacions de fer minivacances durant el dia a dia. Tres exemples.
2: Doncs mira, llegir un llibre, per exemple, no? És a dir, buscar un petit espai que sigui teu, no? Sortir a fer una mica d'exercici físic o una caminada, això és fonamental. I l'altre també gaudir una mica d'algun petit àpat, no? Aquestes serien les tres coses que jo recomanaria així ràpidament.
1: Vale, doncs moltíssimes gràcies, Roger Vallescà. Fins aquí la nostra entrevista. Moltíssimes gràcies pel teu temps i les teves respostes. I, bueno, Núria, espero que ho hagis escoltat tot. Espero que t'hagi semblat interessant com a mi.
0: Molt interessant, teníem pendent.
2: Molt bé.
0: Gràcies, Roger.
2: Moltes gràcies a vosaltres i bona tornada a la feina a tothom.
0: Roger Vallescà, que és psicòleg i coordinador de l'àrea de salut mental infantil i juvenil de la Fundació Hospitalàries de Martorell. I moltes gràcies, Mariona Jerez, companya de Ràdio Rubí. Fins ara.
1: Fins ara. Adéu.
0: Doncs vinga, que seguim avançant en contingut. Ja sabeu que aquí a l'Obert per Vacances és un no parar després d'un tema a l'altre, i ara toca parlar de la superdiada castellera d'aquest cap de setmana. Toca parlar de Sant Fèlix.
1: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
0: Ara el que faríem seria donar pas al podcast d'actualitat castellera de l'Obert per Vacances. Avui, però, serà un podcast que no serà un podcast, serà especial, perquè farem el repàs del que ha passat aquest cap de setmana, sobretot després d'una històrica diada de Sant Fèlix. Ho farem en directe als estudis de Tarragona Ràdio amb el nostre company Eric Rosique, company de Ràdio Ciutat de Valls. Eric, bon dia, què fas aquí?
3: Molt bon dia, Núria. Doncs explicar-te la diada de tots els temps, no?, que s'ha viscut a Sant Fèlix de Vilafranca del Penedès. 4 hores i 2 minuts de diada, però que va valdre la pena, per veure els millors castells que recorden.
0: No t'ho donat temps de descansar, eh? Va ser tan intens que diu l'Eric, diu, vindré i faré el podcast en directe.
3: Exacte.
0: Doncs tu mateix, per on comencem?
3: Doncs escolta, hem de començar i hem de posar el focus en un castell inèdit que es va descarregar, que va ser el Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals. És el primer cop que es descarrega aquest tros de castell, podríem dir. A més, va ser a l'última ronda, la ronda de final de Pilars, perquè els castells de Vilafranca també van fer una diada espectacular. Els hi va quedar encarregat 4 de Déu en Forra i Manilles, però sí que van descarregar el 3 de Déu en Forra i Manilles i també el 3 de 9 amb l'agulla, per completar-ho amb aquest pilar de 9 en Forra, Manilles i Puntals, que fa el virar doncs, una nova dimensió castellera, perquè s'havia carregat l'any 2022, però no ho havien tornat a provar els castells de Vilafranca i ho van fer doncs, descarregant-ho. Sí que és veritat que hi ha hagut una mena de debat, perquè quan sortien al pis de quarts doncs, es van sorrar i hi ha hagut una mica de debat a les xarxes, però vaja, gairebé tot el món castellà el dona per descarregat. Així que bé, ha sigut una diada increïble dels Verds i així ho valorava el cap de colla dels Verds, l'Àngel Grau.
0: Sembla que podríem escoltar l'Àngel Grau, el cap de colla dels Verds, que sens dubte devia declaracions de després, no devia estar contentíssim.
3: Sí, tant, a més deia que això, no, que havia sigut una feina de picar molta pedra, d'estar assaig, així que bé, doncs estava ben content l'Àngel. Si no el podem recuperar, doncs ja el recuperarem. No passa res,
0: seguim endavant. Concurs de castells, perquè...
3: No. Si hem de basar-nos en el sistema de concurs de castells, ara aniríem amb la Colla Vella, que seria la segona que va fer la millor
0: tot
3: diada.
0: Tot això ja comença a puntuar,
3: sí,
0: exacte, pel concurs. Per exacte. Això estan les colles tan posades.
3: I tant. O sigui, per això, si ens basem en el sistema de concurs de castells, doncs passem amb la Colla Vella de Siques de Valls, que van descarregar un 4-9-net, un altre cop un 4-9-net de postal. Van intentar el 4-10 amb Forra i Manilles, va quedar encarregat, però sí que és veritat que va estar a punt la Vella de descarregar el castell de 10 a Vilafranca del Penedès. Després van fer el 4-9 amb Forra i Pilar, i finalment un pilar de 8 en Forra i Manilles, que va ser un pèl èpic, que si veieu les imatges dels companys de les castells en xarxa...
0: Aquests de patir molt,
3: perquè s'ensorrava el castell, però com va aguantar el quart del castell per descarregar aquest pilar de 8 en Forra i Manilles.
0: Mm-hmm. Èpic també, o almenys no sé si èpic, però contentíssims estaven els de la Jove de Tarragona, no?
3: La millor dia de la seva història, de
0: sí,
3: la Jove de Tarragona, tal qual.
0: Això sempre es diu, eh?
3: Sí, exacte, això sempre es diu, però en aquest cas sí, eh? En aquest cas ho podem dir, a més, hem de dir que van haver-hi moltes camises i, de fet, diria que va haver alguna ajuda dels castells de Sant Pere i Sant Pau i també dels xiques del Serrallo. Per tant, va ser una diada on i Tarragona hi va ser present i la Jove, que va descarregar el 3 de Banforra i Manilles, el tercer de la seva història. Després van descarregar en primera ronda el 5 de nou Banforra, que ja van fer per Sant Magí i també el Catllà, el 2 de nou Banforra i Manilles i el Pilar de 8. Tot descarregat. La Jove va ser l'única colla que va descarregar-ho tot a Sant Fèlix. Una autèntica bogeria de diada per la Jove. Així que nosaltres el que escoltarem serà la Gina Fort, la cap de colla de la Colla Jove de Tarragona.
4: Jo només puc dir moltíssimes gràcies a tota aquesta gentada que hi ha cregut des del primer moment, perquè això que hem fet avui és gràcies a tot el treball que hem fet durant tota la temporada. Hem sigut moltíssims i aquesta setmana hem treballat molt per ser molts, perquè per fer el 3 a 10 necessitàvem molta gent, i hem vingut i s'ha demostrat que podem amb això i amb tot el que ve, i molt contenta per tots ells.
0: Passa que si comences així a Sant Fèlix, jo no sé com arribaran.
3: El concurs és que el concurs serà espectacular, Núria.
0: Clar, sí. Però les expectatives són enormes,
3: molt altes, molt altes.
0: Déu-n'hi-do. Escolta, per últim, pel que fa a la diada de Sant Fèlix, però no menys important, que no se'ns enfadi ningú, la Colla Jove Xiquets de Valls.
3: Sí, perquè van estar a punt d'ajuntar dos castells nets, van fer el 4 de 9 net en primera ronda, després per agafar confiança en descarregar el 2 de 9 en Forra i Manilles i volien descarregar el 2 de 8 net, però va quedar encarregat, van fer llenya quan sortia l'enxaneta, però també van descarregar el primer pila de 8 en Forra i Manilles aquesta temporada. Per tant, de les quatre colles, tres piles de 8 en Forra i Manilles i un pilar de 9 en Forra i Manilles i Puntals. Per tant, Núria, la diada de tots els temps. Ens sentirem a parlar d'aquesta diada de Sant Fèlix.
0: Els Diables Vermells els diuen, a la Colla Jove sí que...
3: Hi ha moltes maneres de sinonimitzar les colles i sí, són els Diables Vermells, a la Colla Jove sí que
0: és de Vinga, va, i a panda de Sant Fèlix, que encara teniu ressaca, tots els del món casteller, quines diades més hem de repassar?
3: Doncs farem un apunt de la diada de la Festa Major de Sitges, perquè han tornat els Minyons de Terrassa, que estaven en vacances, i bé, aquest petit apunt que han tornat els Minyons de Terrassa de vacances, que van fer tripleta màgica, 4 de 9 en Forra, 3 de 9 en Forra i 5 de 8.
0: Repassem ara ràpidament l'agenda del que les diades que queden per davant. Anem a l'agenda.
5: Segona ronda, agenda de plaça.
0: Moment ara de repassar repassar, com dèiem, les diades que vindran els propers dies. A veure, quines hem de marcar el calendari, Eric?
3: Vinga, molt ràpidament. Pel cap de setmana, doble actuació per les dues colles de Sigues de Valls. Primer serà a la Dia de la Sagrada Família, actuaran a l'interior de la Sagrada Família. Serà dissabte a les 6 de la tarda, tant Colla Joves com Colla Vella de Sigues de Valls. I l'endemà actuaran a Montblanc, a les 12 del migdia. I finalment, molt ràpid, actuaran també una dia que ens hem de fixar, és la Festa Major de Santa Rosalia a Torredembarra,
0: sí,
3: seran els castells de Lleida, els Nois de la Torre i els Sigues de Tarragona. És el plat, potser, on hem de fusar la mirada aquest cap de setmana, que serà tranquil, moltes colles fan vacances.
0: I a Cambrils?
3: Cambrils també, Cambrils hi haurà la Dia de la Mare del Camí, que on hi seran els Sigues de Cambrils, els Sigues de Reus i els Sigues del Serrallo, que ja sabeu que també estan fent, doncs vaja, una temporada absolutament històrica.
0: Molt bé, toca alguna entrevista o reportatge respecte al concurs de castells, aquesta setmana, Eric, què et sembla?
3: Sí, home, avui es tanca, només t'he de dir que avui es tanca ja el sistema de puntuació del concurs, ja sabrem quines colles van al concurs de Torredembarra, de dissabte i de diumenge.
0: Doncs vinga, abans que s'acabi l'obert, abans que s'acabi la setmana, parlem del concurs de castells, vinga, que és l'opera supercita castellera, clar, que tenim. Eric Rosique, Ràdio Ciutat de Valls, gràcies, company.
3: A tu, Núria, adeu.
0: I avancem d'un tema a l'altre, anem a la segona entrevista abans d'arribar a les 10. Parlem de creuers, però ho fem no des del punt de vista de... Volem parlar amb una persona que hi treballa, però que no treballa en el sector de l'animació o en el sector dels serveis, no és aquella persona que us serveix el còctel al bar, per exemple, o que us fa el llit al matí perquè el camarot estigui perfecte. No, no. Avui ens anem a la sala de màquines i coneixerem una amiga de la Lídia Porta, Radio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Qui ens presentes i de què treballa la teva amiga, la Leire Orbegozo?
6: Doncs bé, la Leire és una alumna de Pont que treballa a Creuers i bueno, ha fet ja dues campanyes i ens explicarà una miqueta doncs, com funciona, no?, a treballar a les entranyes dels creuers. Buenos días, Leire.
7: Buenos días.
6: Bueno, Leire, primero de todo preguntarte qué es lo que se tiene que estudiar, ¿no?, para poder trabajar y formar parte de la tripulación de un crucero.
7: Para poder ser de puente, que es básicamente los que conducen el barco, vamos a decir, se estudia náutica y transporte marítimo. Yo estudié en la Universidad del País Vasco, pero en España creo que hay 7 universidades diferentes. Y luego también está la opción de ser parte de la sala de máquinas y ahí entonces se estudia máquinas navales.
6: ¿Y cómo es ser mujer, no? Porque supongo que la idea que tenemos como todos es que hay como muchos hombres. ¿Cómo es ser, no sé si la única, pero de las pocas que hay?
7: Sí, es verdad que no somos muchas. Es verdad que cada vez somos más. Pero bueno, también yo, por ejemplo, elegí ir a cruceros donde las mujeres están mucho más normalizadas, vamos a decir, y ellos también optan por tener muchas más mujeres, también porque está de cara al público y tener mucho más equidad, pero luego es verdad que en barcos de carga general todavía hay mucho recorrido que hacer, hay muy pocas mujeres, es un mundo muy masculinizado, pero bueno, también hay que ir... O sea, yo cuando entré a la carrera ya iba con la mentalidad de que es una realidad. Pero bueno, no hay que achantarse, vamos, que hay que elegir bien la compañía, que tengan también un sistema de apoyo en caso de, bueno, pues en caso de que a bordo no estés a gusto, da igual si eres, en este caso, si eres mujer o hombre, necesitas que te ayuden y bueno, yo creo que es verdad que está cambiando, así que bueno, yo no he tenido problemas por mi caso.
6: Y quería preguntarte, ¿no?, vamos a conocer un poco cómo es por dentro un crucero. ¿Cómo son de diferentes las zonas de tripulación de las de, por ejemplo, los pasajeros a nivel de camarotes, los comedores?
7: Bueno, a nivel de camarotes hay mucha diferencia. Normalmente la tripulación, vamos a decir, duerme debajo del agua, lo que se diría. Son muchas más pequeñas. La mayoría de la gente comparte habitación, los oficiales no, pero yo como soy alumna todavía he compartido habitación hasta ahora. Y luego comedor, bueno, en mi caso, en nuestro barco, teníamos permitido a los oficiales comer, desayunar y cenar arriba en el buffet con los turistas, vamos a decir, pero tenías que llevar el uniforme adecuado y si por lo que sea no te apetece ver a nadie, pues comes abajo con el resto de la tripulación. Y bueno, la comida es la misma, lo que se sirve arriba se sirve abajo, la verdad.
6: ¿Y cómo se organiza internamente un crucero? Supongo que hay turnos de navegación, guardias... O sea, cuéntame un poco cómo es un día para ti a bordo. ¿A qué hora te levantas? ¿Qué cosas tienes que hacer?
7: Bueno, yo como soy alumna, solo trabajo 8 horas al día. Pero un oficial en su contrato tiene una jornada de 10 horas. En mi caso solo hacía 4 horas de guardia y luego 4 horas de trabajos, vamos a decir. Entonces yo entraba a guardia de 4 de la mañana a 8 de la mañana, luego me iba a desayunar y luego seguía trabajando hasta las 12. Y luego a la tarde, porque si teníamos maniobra, pues igual me iba con los marineros a cubierta a desatracar o bueno, o igual hacía algo más. Y luego también puede ser que tengas la guardia a la tarde, de 4 de la tarde a 8 de la tarde. Entonces hacías el trabajo de los trabajos extras por la mañana, de 8 a 12.
0: Leire, hola, Leire. Pregunta, ¿y en, hola, el tiempo libre, entre esas horas que tienes libres, ¿no? Porque dices que obligada, o sea, la jornada laboral era de 8 horas. ¿Qué hacías en el tiempo libre? Porque no puedes, si no estás atracados, no puedes salir del barco.
7: Sí, bueno, muchas veces yo optaba por dormir, porque dormir es algo que no se hace suficiente para la carga de trabajo que llevas a bordo, pero luego también a mí me gusta mucho ir al gimnasio, cansarme físicamente, y si no, y si estábamos atracados, aprovechaba para bajar donde estuviésemos y darme una vuelta, aunque sea irme un poco lejos sin ver el barco y luego tomarme un café y luego volver.
6: Y bueno, quería también, ¿cómo es estar fuera de casa por periodos largos? ¿Cuántos viajes se pueden llegar a hacer sin volver a casa? Y sobre todo, ¿cómo se gestiona, no? Familia, amistades, pareja, estando embarcada, todas esas relaciones interpersonales.
7: Bueno, es verdad que no es fácil. Yo no lo llevo mal, la verdad, porque bueno, ya iba mentalizada de eso y me gusta lo que hago. Los oficiales tienen una rotación de 3 meses a bordo, 3 meses en casa. Y de los viajes, pues depende del itinerario de tu barco. Igual si tienes cruceros que se venden de una semana, pues ya haces mogollón. Pero luego hay viajes especiales que se venden, que igual son como 35 días haciendo, pues yo qué sé, Latinoamérica, o hay veces también mi empresa vende vueltas al mundo, vamos a decir, entonces ahí son como 2 meses en un mismo viaje, eso depende. Pero nosotros no miramos cuántos viajes vas a hacer, miras cuántos meses vas a estar. O sea, tú te desembarcas cuando te toca tu fecha y te embarcas cuando llega la hora.
6: ¿Y qué rutas has hecho tú? ¿Por dónde has navegado?
7: Pues esta vez he estado en Canadá, Nueva Escocia, y luego nos fuimos al norte, a Groenlandia, y pasamos a Islandia, luego a Noruega y luego me desembarqué en Holanda. Y la anterior vez, mi primer embarque que tuve, hice Latinoamérica, la Antártida y bueno, y Canal de Panamá y así.
6: Y nada, las últimas dos preguntitas. ¿Cuál es la cosa más extraña que has visto trabajando en cruceros?
7: Bueno, extraña sí. Bueno, siempre se ve, pues, lo de siempre, ¿no? Gente borracha que hace un poco disturbios y hay que llamar a la seguridad. Pero bueno, eso yo creo que la gente que trabaja en hoteles también habrá visto de todo. Lo único así que mucha gente no sabe y que es bastante habitual, nosotros a bordo tenemos mucha gente y la mayoría de la gente que llevamos es gente mayor. Y claro, la gente mayor a veces se muere, y sobre todo por infartos. Y entonces nosotros tenemos una morgue en la que tenemos que mantener a la persona para poder desembarcarla.
6: Bueno, Leire, muchísimas gracias por habernos ayudado a entrar en las entrañas de un crucero y saber cómo es la vida a bordo.
7: Sí, de nada. Muchas gracias a vosotros.
6: Adiós.
0: Leire Orbegozo, estudiant a bord de creuers. Moltíssimes gràcies també a Lídia Porta, companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, per aquesta entrevista tan xula. Una abraçada, Lídia.
6: Una abraçada, fins després.
0: Fins després. Li toca encara fer l'agenda d'activitats. Això serà, però, abans de tancar el programa. De moment, tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances.

0: 10. Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El Consell de Ministres té previst aprovar demà un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a la crisi migratòria de Ceuta. Les mesures tenen com a objectiu revitalitzar l'economia local i reforçar els serveis públics de la ciutat autònoma i inclouen ajuts directes a petites i mitjans empreses, autònoms o turisme. A més, també es preveuen recursos per al retorn a l'escola i hi haurà partides específiques per sanitat i justícia. Aquests diners se sumaran el pla de 180 milions d'euros que va prometre a Ceuta el vicepresident primer i responsable d'Economia, Carlos Cuerpo. I en aquest sentit, Pedro Sánchez ha exculpat el Marroc de l'entrada massiva de migrants i ha assegurat que cap informe del CNI ni tampoc dels cossos de seguretat va preveure la magnitud de l'allau. El president espanyol ha atribuït part de la crisi a la desinformació sobre una sentència del Suprem amplificada a les xarxes socials. I el retorn a les carreteres catalanes ha estat força tranquil, amb un 20% menys de lentitud i aturades que l'any passat. El pic de retencions aquest cap de setmana han estat de 33 quilòmetres, amb afectacions puntuals a l'AP7, a la C32, a la C31 i a la C65. Pel que fa a les afectacions a la mobilitat en aquests moments, una varia a l'AP7 a Subirats, deixa un carril tallat sentit Tarragona, i una altra, en aquest cas a Barberà, deixa un vehicle al voral en sentit Girona. I pel que fa al servei ferroviari, un robatori de cable entre el Cuber, l'Alt Camp i l'Espluga de Francolí a la Conca de Barberà està generant retards de fins a 15 minuts en la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. I també l'estació de l'L4 del metro de Barcelona ha reobert avui després de 8 setmanes tancada per obres i també recuperarà el passadís intern que connecta amb l'L5. Els treballs han permès recrescut a les andanes, eixamplar també les escales i adaptar l'enllaç entre línies amb rampes. I una dona de 73 anys i de nacionalitat alemanya mort aquest diumenge a la tarda mentre es banyava a la platja de la Rubina a Castelló d'Empúries. El servei de socorrisme la va treure de l'aigua en aturada cardiorrespiratòria i malgrat les maniobres de reanimació no es va poder fer res per salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 22 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes des de l'inici de la temporada el 15 de juny. I el curs escolar 2026-2027 començarà el 8 de setembre amb 1.600.000 alumnes i 1.103 docents més, fins a superar els 94.000 professionals. També hi haurà 5.000 places noves d'FP, 500 aules d'acollida més i 582 noves places a les escoles Bressol. El curs arriba, però, amb una possible vaga el primer dia, mentre els estudiants reclamen més recursos i també el compliment dels acords. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: ja ens agrada, però ens posa una mica tristos. Que no s'acabi l'estiu. Ai, Enric Rubio, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia. Escolta'm. És la sensació aquesta, no?, de que arriba setembre, però que no s'acabi, que no s'acabi.
1: És així, i sembla que Instagram no hi ha cap reel que no porti aquesta cançó ara mateix, eh? Amb imatges de platgeta, mare de Déu santíssima.
0: Però, a veure, que és psicològic, que sí que avui s'acaba el mes d'agost, però l'estiu, en principi, encara no s'ha acabat, i a més la sensació d'estiu encara tampoc no té per què acabar-se, vol dir que ens queda tota la setmana.
1: Exacte, no? Per desgràcia... Sí, sí, estem vivint amb un canvi climàtic que ara mateix l'hivern només és el gener i el febrer i la resta sí. És tot estiu gairebé, per tant no patiu els que voleu platzetes gairebé. Sí, sí.
0: Enric, vinga, que avui preguntem per festivals.
1: Vinga, va, doncs us ensenyo una miqueta, us deixo escoltar tot el que ens han dit els nostres oients i també bastants comentaris. Mira, comencem per la Susana, diu això.
2: Bon dia, obert per vacances. Per mi el millor festival de l'estiu és el Cabro Rock, perquè és l'únic al que vaig, però he de dir que no puc anar a totes les hores, o sigui, el meu cos ja no em permet anar des de que comença fins que acaba el festival. Aleshores només hi vaig algunes horetes, però si jo si hagués de triar un, triaria el Cabro Rock. També he de dir que ara mateix, miris el festival que miris, pràcticament els mateixos artistes estan a tots els cartells, o sigui que sí. Tampoc hi ha sí. Moltíssima varietat.
1: Així és, podríem parlar de... Sí. De festivals de setmanes, el festival de la setmana 1, el festival de la setmana 2, perquè els artistes realment el 70% segurament serien sí. Els mateixos. Sí, això és cert, eh? Jo crec que també els de la meva quinta ja entrem als festivals amb els que deixen entrar menjar, amb uns bons entrepans i bols de patates o així, que és més econòmic. Clar. I així també doncs et vas aguantant durant tota la nit, eh?
0: Sí, tu ets sí, més sí. De got reciclable, de prendre el teu propi got o de que ja te'l donin allí i ja te'l quedes ja de record. Això seria un altre tema.
1: Jo porto una bota de vi.
0: Què dius? Enric, no, en sèrio?
1: És del tamany d'un got, una bota de pell, sí, sí.
0: Ostres, ets molt feréstec.
1: Sí, tinc una mica a portar una banya de bou que allà ben grossa, però sí, amb la bota de vi és el mateix tamany i normalment no m'han posat masses problemes també, perquè, bueno, l'entro desinflada, ho ensenyo i això, sí, sí.
0: Jo us imagino trobant-vos al festival, tu amb la bota, ell amb la banya, allò com a entre la multitud, no?
1: Germans de sang, no? Que direm... Sí. Mira, he tornat jo i ha tornat una antiga amiga teva, a que saps de qui parlem, oi que sí, la digueu.
0: La Pilar?
1: Sí, vinga, la mateixa.
0: Vinga, la Pilar, sí.
1: Sí, sí, sí. Conserva Pilar Espinavell, tot així, sí. Viu per aquí i passa unes setmanes per allà dalt i avui ens fa una recomanació que jo també he fet a l'inici. Escolta, què ens diu.
3: Bon dia, obert per vacances.
0: Hola, Pilar.
3: Doncs per mi un dels millors festivals d'estiu és el Marata Folk. M'agrada molt perquè és en petit comitè i grans artistes.
1: Sí que ho veus, Marata Folk, eh? Jo també és un dels meus preferits en aquest cas i bé, també és com un inici de temporada. Però escolta, tenim molts comentaris, eh? Tu em dius sí. Fins on tinc temps de cantar, jo te'ls vaig cantant tots, eh? Mai millor dit, avui que parlem de festivals.
0: El Marata Folk, però dona'm referència del Marata Folk, no tinc
1: Mira,
0: idea.
1: Mira, Marata Folk... Marata Folk està ubicat a Marata, seria un municipi de les Franqueses del Vallès, és una barriada de masies, podríem dir, és un municipi amb molt ADN de territori, és un municipi que s'ha caracteritzat des de fa 3 dècades i escaig per la lluita contra el quart cinturó, i bé, sempre ha estat molt reivindicatiu i en aquest cas ens porta cantants com Projecte Mut, com Alosa, etc. I sempre, doncs, com dic, d'una defensa del territori aferrissada.
0: M'agrada, festivals amb caràcter.
1: Exacte, sempre. Doncs mira, tenim també en Roger que diu per mi, un dels festivals més especials de l'estiu que ja no tenim entre nosaltres era el Clownia.
0: Ai, de circ o de pallassos?
1: Sí, Sant Joan de les Abadeses organitzava xarango i era un festival musical, però també tenies tot un reguitzell de cultura al voltant del circ, etc. I era realment molt interessant, diversos escenaris, també un caire familiar, també durava tota la nit, però bé, era molt sa, podríem dir.
0: I debats, no? Tenir un espai de consciència, estic llegint, vull dir que anava més enllà de l'oci.
1: Sí. Estava polititzat, portava xarango, sabem els ideals de xarango, no?, que portaven i tot, i realment era molt amè i molt bonic. Em va faltar, no el vaig arribar a fer. Però mira, també tenim la Ramona, que ens diu, alerta, eh? El Canet Rock dels inicis al 1975, de quan només
0: arribar-hi.
1: Sí. Diu que només arribar-hi ja era una aventura i que hi anaven en trens que no hi cabia ni una agulla i que després fins al pla de Can Sala llavors que estava al mig del no-res. Quin temps, eh?
0: Clar, és que també hi ha festivals que han evolucionat. Ja no existeix el Canet Rock, estic veient. Pot ser, eh?
1: Sí, el Canet existeix.
0: Existeix, sí.
1: Existeix,
0: el que no sabia jo que era tan que es remuntava tan enrere, 1975.
1: Sí, van començar... De fet, mira, el sí, primer mira. Que jo hi vaig anar quan es va tornar a fer, que crec que es deu fer uns 10 anys potser que s'ha tornat a fer una cosa així pel cap baix, la meva mare em va dir, oh, que contenta que estic jo que vaig anar el primer. També van anar el 75 i dic, mira, mama, doncs jo t'agafo el relleu, saps? I...
0: Doncs mira, primera edició, estic veient Maria del Mar Bonet, Pau Riba, Cisa, l'Elèctrica d'Arma, la Plateria...
1: Poca broma.
0: Jolines!
1: Quants pagaríem, donaríem mig braç per poder anar amb aquests artistes ara mateix.
0: Molt bé. I el dificultats per arribar bé com ara, més o menys, si vas en tren. O sigui, que
1: sí, sí, de fet, és que el Pla Cansada està damunt de tot, de Canet, no? A tocar a muntanya, però és un lloc que a través de l'escenari veus el sol, la sortida de sol, i es caracteritza perquè sempre hi ha un gran grup que diu que et dona la benvinguda, no?, al dia. Llavors, toca a les 5 del matí, quan ja no s'aguanta ningú els pets. Jo arribo allà destrossat quan hi he anat i surt el sol en aquell moment. Vull dir que és un lloc emblemàtic i bonic. Sí, sí.
0: Molt bé. Mira, ja està anunciat el Canet Rock de l'any vinent, eh?
1: Sí,
0: les
1: ara
0: dates,
1: mateix...
0: el cartell crec que no, però sí els dies que falten.
1: Bueno, si vols el cartell, podem fer aquí una porra i encertem, com hem dit, sí, clar. 80%, Núria.
0: Bueno, tinc aquí artistes confirmats, vol dir que això és el 2027, no m'ho puc creure, és igual.
1: Pot ser,
0: tirem.
1: Va, també tenim la Marina, que diu, jo em quedo més amb els petits cicles, no només musicals, mira, això també ho comentava jo al principi, i diu, sinó també culturals que es fan al Pirineu.
0: Allà.
1: Pirineu, fantàstic, Ferrera, un bon poble també on la cultura és molt present i bé, jo també recomano aquesta zona, eh? També és una forma de fer territori i de deixar d'alguna manera també doncs, el que dèiem, aquests ingressos de cultura doncs, en petits llocs que fan coses d'una manera potser més desinteressada o més altruista, eh?
0: Molt bé, aquests petits festivals també estan molt
1: bé. I tant. Sí, sí. I mira, també tenim aquí, si vols, a l'Arlet, que ens diu el Cabra Rock, tot i ser un cartell gairebé purament masculí, però per mi i el meu grup d'amics significa l'inici de l'estiu. Això passa moltes vegades,
0: clar,
1: que aquest primer sempre fa molta il·lusió, eh?
0: Clar.
1: Aquest solet, que després ens encansem del solet però, i de les cançons de l'estiu, però en aquell moment ho és tot.
0: I a més és això, eh? Depèn d'amb qui vagis, no? Si vas amb el grup, doncs ja és una experiència diferent, que ja t'és igual que estigui tocant a l'escenari,
1: sí.
0: Ja tot
1: imposa. Ritual. És un ritual, el fet de la pulsareta, ja sí. Coneixes l'espai normalment si vas cada any i és un ai, ja hi torno a estar, un any més, eh? El que va sent, sí.
0: Caldria veure com ho veuen, eh? Els habitants de les poblacions on es fan aquests festivals.
1: Home,
0: que
1: si
0: de
1: no
0: sobte se'ls inundi de gent.
1: Clar, ara tots potser, mira, t'ho confirmaré, sí. Però crec que Vic multiplica per dos la seva població. Imagina't. I amb el Cabra Rock, i Vic no és una població petita, ja. O iguala, després t'ho dic exactament, que estic patinant, eh? Potser des d'aquí a audiència agafeu un pinces, després us ho dic exactament. Sí.
0: Enric, si et sembla, parlem de més festivals, si ho deixem de moment aquí?
1: Fantàstic.
0: Sí, doncs vinga, tornem a connectar. Abans que s'acabi el programa, podeu continuar aportant les vostres experiències.
1: Sí.
0: A mi me trobo a faltar anècdotes. Una mica d'anècdota de que us hagi passat als festivals.
1: Fantàstic, anècdotes. Ja. Gent, ja ho sabeu. Va, la meva és la bota de vi. Quina és la vostra?
0: Molt bé. Doncs gràcies, Enric. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Adéu, adéu. Nosaltres ens quedem encara parlant de festivals, però no de música, que potser és el més obvi, no? Quan et pregunten, un festival d'estiu? Doncs no. Ara parlem d'un festival de cinema que des de fa molts anys que té lloc a Bot, a la Terra Alta, un festival que es diu Infecta i sobre el qual ens ha fet un reportatge molt, molt xulo el company Víctor Montesino de La Plana Ràdio.
4: Una cadira a la fresca, una pantalla blanca, una plaça que espera que es faci de nit. A Bot, esta imatge no és només el principi d'una projecció, també explica l'origen d'un festival. Infecta, el festival de cinema de la Terra Alta, ha arribat a la desena edició després d'una setmana de cine i creació compartida. Però tot va començar d'una manera molt més minuda, tal com explica Úrsula Agut Suárez, codirectora del festival.
5: Va començar una nit d'estiu en què l'Ivan i jo estàvem anant a un cinema a la fresca que feia Josep Molet, lo cinero de Bot, que aquí és tota una eminència. Ell va ser una mica l'espurna que va encendre la nostra necessitat de fer alguna cosa més enllà, no? de la mostra del cine a la fresca. No? Vam pensar que podíem provar de fer un petit festival de dos dies de curtmetratges fets per gent del territori, i la veritat és que ens va sorprendre la quantitat de participants, i a partir d'allí doncs, vam començar a anar cada vegada més i fins avui.
4: Aquella prova s'ha convertit en 7 dies de programació i en un festival que distribuïs les activitats per Bot i també porta una jornada a Horta de Sant Joan. La desena edició ha combinat les sessions competitives de curtmetratges amb el pitching professional Highland Pro, el Mediterranean Industry Meeting, tallers, propostes familiars, la creació comunitària i una nova competició de realitat virtual. El creixement, expliquen els seus directors, no es pot mesurar només en dies o en públic.
5: Hi ha coses que són molt diferents i algunes coses que evidentment s'han mantingut. Una de les coses que s'ha mantingut i que és un valor que no canviarem mai és la dimensió humana, no? Aquí estem en una zona rural i crec que la manera en com acollim, la manera en com pensem tot allò que farem partix de com som. Llavors, este festival pues, té aquesta identitat molt pròpia, molt marcada.
4: La dimensió humana també es nota en qui ocupa les cadires. Infecta no reunís només cineastes que presenten obra. Hi ha veïnat, famílies, públic de diferents edats, professionals i persones que s'acosten al cine des de llocs molt diferents.
5: Les persones que estan com a espectadores, com a audiència, no són només persones que fan curts, no? Que presenten un curt. És a dir, tenim un públic molt divers, intergeneracional, i crec que, clar, és una cosa que ens caracteritza, no? I que d'alguna manera fa veure que Infecta no és només un festival de cinema, no? Sinó que és tot allò que enguany intentem explicar, que és comunitat, que és gent que té moltes ganes de tirar això endavant, també, no? Hi ha com una mica d'orgull territorial en tot això.
4: La relació de vot amb la pantalla ve de lluny. La sala de cine està oberta des del 1963 i que abans ja n'hi havia hagut d'altres. El festival s'inscriu en esta categoria, però no treballa només durant la setmana gran d'agost. Al llarg de l'any impulsa formació, perfils emergents i suport al talent cinematogràfic. Ivan Massaguer Horta, l'altre codirector del festival, compara este procés amb la elaboració del vi. Cal esperar una edició sencera per tastar el resultat, detectar què ha fallat i saber què s'ha de millorar.
6: És tot un any que porta la feina fins que en una setmana es concentra tot, no? I sí, ja enrere any sempre faig el comparatiu amb el vi. Tu fas un vi, jo a la fèvia faig vent, llavors tu pots tenir una recepta d'aquell vi, però fins l'any següent tu no pots provar aquest vi si la formulació que has fet et surt bé o no, no? Llavors, en efecte, igual tens un any per veure totes les cagades que fas, totes les coses a millorar, tot el que veig ho has fet també, perquè hi ha moltes coses positives, i entre elles és el feedback de la gent. O sigui, cada any totes les activitats, per exemple, enguany, no? Des del primer dia, des dels tallers, des del vermut, des de totes les ponències, des del pitching mateix, que la indústria és tan important, hi ha hagut un increment exponencial, naturalment, com tu dius, no? Fent la mateixa feina, però bueno, va arribar, no? A mi que també es va traspassant certes fronteres, i la prova està en això, en la participació.
4: Massaguer Horta parla de moments difícils i de la necessitat d'arribar bé a cada edició, més que no decreixer sense mesura.
6: Arrelar el que ja tenim, o sigui, l'estructura, si va bé, més o menys ho tenim per la mans, hem professionalitzat tots amb el festival, que són 10 anys, perquè el patró és el mateix. Comença el diumenge, acaba un dissabte, comencem aquí, la plaça, comencem a quebre, bueno, doncs, potser l'any que ve les cadires les farem doncs, tot el carrer en lloc de la plaça. Has de pensar en aquestes modificacions, perquè creixem en públic, volem, el necessitem, però no és un voler créixer de... Ho volem parar, volem que vagi bé, que la gent vingui, que sigui... No, que hi hagi una influència de la gent nova i que vagi conegui, i algú rebella, però que tenim que sigui molt professional i tota la qualitat que poguéssim oferir.
4: En esta desena edició, una part d'este creixement obre una nova manera d'habitar les històries. La cúpula Lofato ha acollit 4 peces internacionals de realitat virtual i cinema de 360 graus en passes rotatius. La secció VR Immersiu ha comptat per primera vegada amb un premi propi, 500 euros, i el guardó Lofato al millor curt VR. Este programa ha reunit 4 obres de 5 països. Les 4 peces són diferents, però comparteixen un canvi essencial. La pantalla ja no queda davant de l'espectador. Miquel Pérez Escolar és el responsable tècnic de les projeccions i de la part de realitat virtual de la cúpula Lofato.
7: Ja no és una mostra tecnològica, sinó que ja forma part del festival amb el seu propi guardó. La idea és molt clara. Si el cinema convencional en el qual estem darrere de la pantalla, amb la realitat virtual passa a ser la pantalla tot l'espai. O sigui, nosaltres formem part, primera persona, d'aquesta projecció, d'aquesta pel·lícula. I això és una cosa molt potent, és una manera d'explicar històries molt, molt potent.
4: L'experiència conserva elements del cine, com guió, producció, muntatge, imatge i so, però canvia el punt de vista. Les cadires giratòries permeten mirar al voltant i el so tridimensional ajuda a situar el públic dins de l'escena. Algunes obres són passives, d'altres incorporen interacció i resposta hàptica a través dels comandaments.
7: Dóna moltíssim de joc, però no és exactament un videojoc. Hi ha algunes peces que són interactives. Llavors, això sí que no podem aconseguir amb el cinema convencional. Aquí sí que podem dir que això és un videojoc. A mi no m'agrada dir que és un videojoc com a tal. Al final és una peça interactiva, un nivell d'immersió encara més gran. Llavors, podem interactuar amb la pel·lícula, amb el que està passant, i això és superpotent. Llavors, aquests que es converteixen més en videojoc, perquè són interactius, doncs penso que no és el terme correcte, però a mi continua sent cinema, però és un cinema interactiu.
4: La voluntat no és ensenyar un aparell, sinó normalitzar un altre suport audiovisual.
5: Teníem la necessitat també d'apropar aquestes noves narratives i sobretot aquest nou format, no?, de viure el cinema al nostre territori. Un territori que està lluny de tot este tipus d'experiències i que per tant també trobàvem que innovar en aquest sentit era molt important, no? Sempre diem allò que el codi postal no pot ser un impediment per viure la innovació, no? I en això estem. La secció VR ve a ocupar aquest espai per facilitar la nostra audiència també de poder gaudir d'aquest tipus de formats 360 que generalment no estan al seu abast.
4: La competició immersiva és, per tant, una decisió artística i també territorial. El festival defensa que els formats audiovisuals emergents no han de quedar restringits a les grans capitals o als públics especialitzats. Des de BOT prova d'incorporar-los a una programació que manté la proximitat com a punt de partida.
7: Treballem cada dia perquè no sigui això només un nicho, sinó que sigui una manera nova d'explicar històries. Ha experimentat altibaixos, com totes noves tecnologies. Al final també aquesta petita, no?, esquerda digital, aquesta por a lo desconegut, que a poc a poc, no?, es va traient, és el que farà que això s'estableixi. Deixem dir que aquest any ja és establert, o sigui, la realitat virtual i aquest tipus de suport, no?, audiovisual, ja s'ha quedat, ja està implantat i treballem cada dia, no?, perquè no es quedi, no?, en l'oblit.
4: Després de 10 edicions, Infecta continua mirant cap avant sense deixar de mirar d'on ve. La cadira a la fresca, la sala de cine oberta des de fa dècades, el treball de tot l'any, les persones que omplen el poble i ara, 4 visors dins d'una cúpula formen part del mateix recorregut. Un festival que va néixer per a fer alguna cosa més i que ha acabat convertint la Terra Alta no només en l'escenari, sinó en la seva identitat. Perquè una pantalla pot ser una tela blanca enmig d'una plaça, però també pot ser tot l'espai que mos envolta. El que no canvia és el gest inicial: seure, mirar i deixar que comence una història.
0: Doncs això és l'Infecta, aquest festival de cinema que tenen a BOT, que fan a BOT cada any a la Terra Alta, i així ens ho ha explicat des de la Plana Ràdio el company Víctor Montecino. Nosaltres seguim endavant i des d'un lloc saltem cap a l'altre. Ens quedem a Altafulla, en aquest cas. Tota la setmana que visitarem Altafulla, visitarem l'Eduard Virgili. Eduard, bon dia.
1: Bon dia, Núria, què tal?
0: Bon dia. Mira, no sé si has estat afortunat i has agafat un avió aquestes vacances, o afortunat o no, perquè hi ha qui li estressa això d'anar amb avió, eh? No? Però molta
1: no.
0: gent...
1: De fet, a veure, has dit aquestes vacances, però...
0: Ah, clar,
1: però,
0: no, clar.
1: Però de vacances res.
0: Error. Que bo. És veritat. Bé, avui parlem d'avions, hem parlat de creuers.

0: Fortí, i aquí als nostres peus tenim la platja d'Altafulla, veiem la muntanya de Sant Joan de Tamarit, Sant Simplici, al fons fins i tot la Mussara. Diria que allò que observo ja una miqueta més a la llunyania és el Cap de Salou. En tot cas, ara sortirem de dubte amb l'Arturo Palavecino, que és el pilot d'avió altafullenc per excel·lència. Arturo, bon dia, benvingut.
1: Què tal, bon dia.
0: És el Cap de Salou?
1: Correcte, sí, avui hi ha molt bona visibilitat, inclús més enllà es veu el Montsià i tot, o sigui que sí, tenim un dia esplèndid avui aquí a Altafulla.
0: Déu-n'hi-do. Escolta, ara fora de micròfons m'explicaves que tu de petit no deies allò de jo vull ser pilot d'avió. Això sí que passa amb molts companys teus de professió, no? Que des de petits ja s'aficionen als avions i al final la vocació els acaba estirant. En el teu cas és diferent, tu volies ser enginyer.
1: Totalment, la nostra professió és totalment vocacional i és cert que en el meu cas no és el típic cas de com molts companys, com bé deies, no? Que des de petit ho han tingut claríssim que volia ser pilot. A mi la vocació m'ha anat, doncs, l'he anat creixent i forjant més sobre la marxa a mesura que he anat descobrint aquest món. I sí, jo en un moment de la meva vida, típic moment quan afrontes els estudis universitaris, no? I has de decidir què fer amb la teva vida, doncs és una opció que es va posar sobre la taula i al final em va fer obrir els ulls amb un món nou que vaig descobrir i supercontent amb l'opció que vaig triar.
0: Escolta, què ha de tenir una persona per ser un bon pilot d'avió?
1: Doncs la veritat que, clar, és una barreja de moltes qualitats, habilitats, és algo molt multidisciplinar, podríem dir, no? Perquè potser hi ha com la creença, no? A vegades hi ha gent que ve a preguntar i, no?, quan volen triar aquests estudis i hi ha com la creença de moltes matemàtiques, molta física i no és tan així com una enginyeria, no? Però sí que, clar, la gran peculiaritat, a part de que és això un aspecte molt multidisciplinar, és perquè toques de tot una mica i de moltes coses. Al final, una de les dificultats és que molts dels coneixements que tu vas adquirint durant els estudis, no?, i durant la carrera i durant la teva vida laboral, al final són coses que tu has d'aplicar en un entorn complex i a temps real, no? I el que treballem molt ara a les aerolínies, doncs és això, no? El procés de prendre decisions, sobretot quan les coses, doncs, es compliquen, no? Perquè el nostre món està tot molt procedimentat, no? Tot segueix uns procediments, tot va sobre una línia molt concreta, però clar, a vegades trobes factors inesperats, no? I aleshores aquí és on una mica el teu treball, amb el teu treball en equip, has d'aplicar una sèrie de competències i decidir i prendre accions perquè tot al final segueixi, no?, dintre d'aquesta línia, mantenint uns marges de seguretat òptims en tot moment.
0: Núria, no ho hem explicat.
2: Sí.
0: L'Arturo fa aquestes explicacions tan pedagògiques perquè, a més, és formador, és instructor, i per tant sap molt bé del que està parlant. Feia referència als coneixements tècnics, també a la capacitat de decisió, i afegiries la sang freda?
1: Sí, sí, totalment, perquè, bueno, en moments d'estrès, no?, de pics d'estrès, evidentment has de mantenir la calma, no? Evidentment, no serviria de res, doncs, a alterar-te i, no?, posar-te nerviós. Aleshores és focalitzar molt, no? Focalitzar molt i mantenir l'atenció en aquells paràmetres i aspectes en els quals has de mantenir l'atenció, poder analitzar-ho fredament per aquesta informació, doncs, amb els companys, no?, compartir-la i prendre una decisió, doncs, raonada.
0: Quina és la capacitat de decisió del pilot quan és dins de la cabina o no? Està tot marcat des de terra? Se segueixen les ordres que es donen des de la torre de control o el pilot mana?
1: En un vol normal, no? Sí. A veure, hi ha molts moments,
0: Què vol dir un vol normal?
1: No, perquè ara... No, volia... Ara ja és que ens hem adelantat una mica, no? Parlàvem en situacions que es poden complicar, no? Jo dic, en un dia normal en el qual tot va sobre la línia, evidentment hi ha molts moments, no? Nosaltres interactuem amb molts agents, no? Des de, inclús, la fase de preparació, doncs ja que nosaltres analitzem la informació del vol que farem i aleshores, doncs, aquesta informació ens dona el personal de terra de l'aerolínia, no?, que ens proveeixen aquesta informació. Després, doncs, ve l'embarcament, no? Aleshores, hi ha molts agents que ens presten serveis. Aleshores, nosaltres contínuament estem en contacte amb diferents agents i diferents persones que formen part d'aquesta cadena, no?, de producció, i després ja ve, doncs, purament el

0: vol, no? I en el vol sí que estem nosaltres i també hi ha l'altra part que són els controladors aeris, no? Nosaltres tenim un vol establert amb una ruta, però contínuament estem en contacte amb els diferents sectors de control aeri i aleshores ells doncs, són els responsables de mantenir una separació entre les diferents aeronaus, per tant doncs anem negociant, si ho podem dir així, no? Quina ruta, perquè nosaltres sempre volem retallar la ruta, aleshores clar, un vol no va...
1: Voleu retallar la ruta? Això ja és...
0: Per eficiència, sí, sí, sí. Clar, pensa que tot... Hi ha unes aerovies establertes, no? En una ruta, imagina't un vol Barcelona-París. Doncs hi ha una ruta estàndard que tu has omplert un pla de vol i però no sempre és la ruta més directa, per posar-te l'exemple de ruta. I tampoc el nivell de vol, no? L'alçada a la que volarem, doncs no sempre... som capaços o podem volar a l'alçada de vol òptima, no? Que ens agradaria perquè hi ha molt de tràfic i aleshores aquí és el paper que et deia dels controladors aeris, no? Que ells sempre estan en contacte amb nosaltres intentant optimitzar l'espai aeri dintre les possibilitats que tenen perquè cada vegada també l'espai aeri està més congestionat.
1: Per tant, això de la improvisació ho hauríem de posar entre cometes.
0: No és improvisació, però sí que estem contínuament, no? Perquè, clar, el que està establert, el que està programat d'A a B, doncs clar, nosaltres podríem, no?, connectar el pilot automàtic i només monitoritzar, però nosaltres estem contínuament intentant intervenir per el que et deia, no?, per intentar optimitzar-ho i que sigui sempre de la forma més eficient possible. I en aquest sentit, doncs sí que estem molt en contacte doncs sempre amb els diferents sectors de control aeri.
2: Arturo, bon dia. Hola, què tal?
0: Bon dia, què tal?
2: Hola. Escolta, com funciona el teu? Com seria el teu dia a dia o les jornades laborals? Perquè entenc que no és el mateix fer un vol curt que llarg. Després us quedeu a destí, heu de tornar com els taxis que tornen a puesto. Com funciona això?
0: Sí, això, clar, depèn molt del tipus de vol que facis i depèn una mica de l'aerolínia que estiguis, no? Jo en aquest cas treballo a Vueling, una aerolínia doncs, crec que es coneix, no? Aquí va ser Barcelona, vols de mig, llarg termini, vols comercials, aleshores clar, un vol normal, nosaltres basats aquí a Barcelona, un dia normal de vol, doncs tenim uns límits d'activitat, però imagina't un vol normal, potser tenim, o sigui, perdona, un dia normal, potser tenim quatre sectors, no? El que deia, un vol a París i un vol a Roma. I nosaltres sortim des de Barcelona, anem a París, allà tenim un temps d'escala d'uns 45 minuts, entre que desembarquem, tornem a embarcar, tornem a Barcelona, 45 minuts a Barcelona, més o menys, per anar a un altre destí, imagina't Roma, anar i tornar. Aleshores, això podria ser un dia normal de feina, que déu-n'hi-do, són dies llargs al final,
2: sí,
0: perquè
2: sí.
0: Aquí estaríem parlant potser 10 hores i mitja d'activitat. Sí que és veritat que el tema descansos està tot molt, molt regulat, no? Però, clar, també la normativa regula uns màxims i, clar, tothom vol ser competitiu i aleshores les aerolínies, doncs, tothom tendeix una mica a intentar, a veure com, no vull dir que soni negatiu, no? Però, clar, per ser competitiu, doncs, has d'intentar apurar tots els recursos, no? O exprimir tots els recursos al màxim. Aleshores, això podria ser un dia normal aquí. Clar, hi ha companys que fan llarga distància que sí, no? Si fas un vol de llarga distància més de 8 hores, creues cap a Estats Units, cap a Sud-amèrica, aquí sí que, clar, a l'haver fet més hores de vol, ells han d'anar reforçats, no poden anar només dos pilots, van reforçats per tenir torns de descans en vol i després el descans que han de fer allí és més llarg. Hi ha un descans mínim de 24 hores, per exemple, si un pilot van a Nova York, que serien unes 8 hores des d'aquí, doncs tindríem 24 hores mínim de descans per fer el vol de tornada.
2: I tu en aquest sentit, imagineu-nos un dia que vas de Barcelona a París, tornes a Barcelona i després fas Roma-Barcelona i després tens també descans, descanses un dia, no t'hi tornes a posar l'endemà a les 8.
0: Correcte, sí, no, descans mínim de 12 hores o l'activitat prèvia, però en aquest cas el màxim és 12 hores, i sí, així podríem fer una tanda de 5 dies, que és el que fem normalment, fem un patró normalment de 5 dies de feina a 4 dies de descans.
1: L'Arturo, però com els pilots, no va a treballar, ara m'ho estava explicant també abans de començar l'entrevista, ell va volar. I així ho dieu, no?, entre els col·legues de professió.
0: Totalment, sí, aquest és un típic tòpic que diem als pilots, però és així, tal qual, és així. Al final, ens agrada molt, bueno, jo crec que és algo essencial, no? Hi ha molta gent que li encanta la seva feina i crec que la vida, no?, amb la quantitat d'hores que li dediquem a la feina, doncs crec que és essencial que ens agradi. Evidentment, tampoc som masoquistes, no?, si ho poguéssim triar, segurament, doncs potser molts dies ens quedaríem a casa descansant, però un cop t'hi poses i vinga, vas cap a l'aeroport, doncs és a veure què m'espera el dia d'avui, no? Sempre són dies molt diferents, molt dinàmics, i la sensació és aquesta, no? De que guai que vaig a volar, no?
1: Escolta, Arturo, una última pregunta que haurem de deixar. Segurament ara ens estan escoltant persones que encara no han anat de vacances, que s'esperen ara al setembre, que hauran de pujar a l'avió. Això de volar, alguns us fa molta gràcia, però després, doncs, hi ha també aquelles persones que tenen por, que els fa respecte. No sé si és una por racional. En tot cas, què li diries a aquesta persona que pugui arribar a confessar que té por de pujar a un avió, sigui per unes turbulències de la cabina, que se senti angoixat? Quin missatge traslladaries com a conductor, com a pilot d'aquest avió?
0: Sí, és totalment normal, no? I és molt freqüent. Hi ha molta gent que clar, quan embarca en un avió té la sensació, doncs, que allò, doncs, després ja és algo incontrolable, no? Que està fora del seu control. I hi ha molta gent que sí, que és una mica, a vegades per la desconeixença, no? Quan l'avió una mica de turbulències, doncs, ostres, sembla que això és perillós, no?
1: Home, allò que sembla que cau, no?
0: O no saps per què es mou l'avió, no saps per què. I nosaltres a vegades ens hi hem trobat, hi ha gent que t'ho diu, aleshores tu intentes, doncs, ampliar les explicacions amb aquesta persona, i només a vegades amb aquest acompanyament o donant unes explicacions, doncs hi ha millores. Hi ha gent que té un pànic absolut i és molt complicat, no? Però ens hi hem trobat casos, i a vegades inclús ens hem convidat a entrar un moment a la cabina i a veure, mira, doncs ara creuarem aquesta zona de núvols i això farà que l'avió es mogui perquè la densitat de l'aire aquí, doncs, és una mica diferent i l'aire pot ser una mica més turbulent. I doncs amb aquestes explicacions així, a vegades fent conèixer, no, la por al desconegut que tenen, doncs ajuda, és algo molt molt freqüent. Sí.
2: Arturo, l'última és que ara m'estic pensant una cosa, no puc acabar l'entrevista sense preguntar-t'ho, justament a tomb d'això que dèiem de la comunicació. A veure, les aerolínies treballen amb uns aparells, evidentment, tots a puesto, tots perfectament preparats, fan revisions, tu ets un pilot professional. Com és que la megafonia dels avions funciona tan malament que quan el pilot diu hola, us parla el capità, us parla el pilot, bla, bla, bla, bla, bla, i deixa anar tota la presentació i el temps que fa i les hores de vol i tot això, no s'entén mai res, Arturo. Us ho heu plantejat, sí. Això? És molt difícil que s'entengui.
0: Hi ha vídeos de broma una mica divertits, no? Que, bueno, és una broma bastant real, no? En molts casos és així, he de dir una mica, no mea culpa, perquè crec que a mi se m'entén prou bé, però crec que a vegades és molta gent, i intento donar una explicació. És veritat que certament els sistemes de megafonia dels avions a vegades són millorables, però a vegades una mica culpa dels nostres, no?, dels companys, i potser en aquest moment que dones aquest anunci al passatge, és el moment que estàs finalitzant l'embarcament i estàs fent moltes coses a vegades, i hi ha gent que ho fa allò, doncs, una mica perquè toca fer-ho, no? I ho fa una mica així, bla, bla, bla, bla, bla, bla, sí. M'he de treure això de sobre, bla, bla, bla, i dir quatre coses aquí, i clar, no es dona compte que la percepció de la gent és aquesta, no? De què ha dit aquesta persona, i potser hauríem de fer-ho moltes vegades amb una mica més de carinyo i atenció, intentant, doncs, parlar amb una distància correcta del micròfon que agafem i amb més cura, no? Però,
2: bueno, si al final, bueno, acaba bé el vol, doncs es perdona tot, clar que sí.
0: Ens hi trobem de tot aquí, sí, és veritat.
1: Escolta, com seria si ara haguéssim d'aterrar aquest avió a Altafulla? Quin és el missatge del pilot en el moment de l'aterratge?
0: Bueno, jo no m'enrotllo molt, però està clar que hi ha dades que sí que interessen, no? L'hora, si estem arribant abans o estem arribant amb retard, no? Evidentment, sempre que arribem abans, això és important remarcar, no? I si arribem en retard, doncs, de nou reiterar una mica les disculpes pel qual motiu per qual hem arribat tard. Home, avui tenim un dia esplèndid d'Altafulla, no? Aleshores, jo crec que estem arribant segons l'horari previst. Altafulla, dia esplèndid per gaudir del dia. De nou, moltes gràcies per haver-nos triat, i els hi desitgem que tinguin una feliç estància a Altafulla. Moltes gràcies.
1: I aleshores és quan tothom aplaudeix, que clar, això tampoc clar. No ho he acabat d'entendre mai, això dels aplaudiments a dalt a l'avió.
0: Bueno, i també es contagia molt, no? Jo crec que si algú té més por a volar, que és com el seu alleujament, no?, quan ha aterrat i aplaudeix, a la que una persona aplaudeix segur que s'hi afegeixen diverses, i en aquest cas passa, no? Però és veritat que a vegades passa. I més gent que no vola tan freqüentment, no? En un Barcelona-Madrid de pont aeri de passeig de negocis, t'asseguro que aquí no, difícilment ho trobarem, això.
1: Arturo Palavino, gràcies per atendre els micròfons de l'Obert per Vacances.
0: Un plaer, gràcies a vosaltres.
2: Que vagi molt bé. Virgili, moltes gràcies.
1: Tu, que vagi bé, fins ara.
2: Ens la trobem demà. De fet, no hem tancat, no hem arribat a Altafulla amb el temps previst, anem amb retard, però ha valgut la pena perquè l'entrevista ha sigut molt, molt xula, i el que fem ara és donar pas al podcast Mar a Mar, un podcast que ens porten des de l'Escala el company Sergi Corral. Al darrer lliurament, avui ens explica com podem cuidar de la salut dels nostres mars.
3: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
4: Al llarg d'aquests 8 capítols del Mar a Mar us hem descobert la flora, la fauna, el patrimoni, la gastronomia, els oficis i les aficions que tenen la Mediterrània com a taló de fons. Un entorn natural fràgil i amenaçat en un mar tancat i que és l'asa dels cops del canvi climàtic, de la industrialització i del turisme massiu. La Mediterrània ja fa molts anys que es troba a la UCI. De tant en tant l'anem reanimant i li arriben bafarades d'aire fresc, però ha d'anar entomant dia sí i dia també totes aquestes amenaces que, malgrat la resiliència dels sistemes naturals, poc a poc van minant la seva salut. Algunes xifres fan basarda, i és que la Mediterrània rep anualment uns 300 milions de visitants, és a dir, de turistes. Si aturem el temps en algun moment donat del dia, ens trobaríem prop de 3.000 embarcacions a les seves aigües, tot plegat en un territori que acull més de 520 milions d'habitants. Amb aquest panorama podem pensar que sí, que efectivament la Mediterrània és un mar resistent i resilient, en bona part perquè amb els anys hem après a tenir-ne cura i hem emprès moltes batalles per a defensar la seva integritat i la biodiversitat. Organitzacions com SOS Costa Brava es troba al peu del canó en aquesta lluita. Jordi Cruz és el responsable de Medi Marí de la Federació d'Entitats SOS Costa Brava.
5: Jo crec que SOS Costa Brava doncs fa el paper que malauradament haurien de fer les administracions, que és cuidar el nostre territori i mirar des d'un altre punt més ecològic i defensar més els interessos, una mica més els interessos ecosistèmics, i sovint potser una mica menys els interessos econòmics, perquè al final les conseqüències són evidents i es veu sobre el terreny, com tenim el clima, com tenim el mar de la Costa Brava, el fons marí. Doncs l'ideal seria que no existíssim. Això sempre ho diem, l'ideal seria que no existíssim.
4: A nivell local, els efectes del canvi climàtic sobre la biodiversitat i l'impacte dels fondejos de les embarcacions sobre les praderies són els punts més crítics i on entitats ecologistes com SOS Costa Brava hi posen més esforços, tant en la denúncia com a la divulgació de les bones pràctiques.
5: Ens preocupen, evidentment, les tan potents com són les del canvi climàtic i la invasió d'espècies exòtiques, que ja estan amenaçant a molts llocs del Mediterrani, fins i tot de la península Ibèrica, pel sud i algunes pel nord. Això ens preocupa molt, perquè són qüestions que seran molt difícils de controlar, si és que es poden controlar. Les que ens preocupen ara i les que incidim molt són en aquelles en què sí, si pot fer alguna cosa, que l'administració pot fer alguna cosa, com seria la més evident, doncs poder ser la protecció del fons marí i, en aquest cas, d'hàbitats protegits com són la Posidònia i la Cimodocea, aquestes dues fanerògames, per sort estan catalogades com a protegides, però és que hi ha moltes altres espècies i altres hàbitats que, malauradament, costa molt introduir-les dins el llistat d'espècies protegides i d'hàbitats protegits.
4: Es calcula que en plena temporada d'estiu fins a 9.000 embarcacions poden transitar per tota la Costa Brava. Davant d'un trànsit i estacionament marítim creixent, el sector nàutic cada cop està més compromès en tenir cura amb el mar. Un bon exemple és el projecte Econàutic, impulsat pel biòleg Boris Weissman i en Xavier Monill, i sota el suport de l'Associació Catalana de Ports Esportius de Catalunya. Entre altres eines, Econàutic ha publicat una guia per a la navegació d'esbarjo sostenible i respectuosa. Xavier Monill és un dels seus autors.
6: Econàutic neix d'una necessitat que hi havia, que vam detectar en el sector nàutic, que era fomentar la cultura de mar, millorar el coneixement de l'entorn marí, donar eines a la gent de l'entorn marí per conèixer amb més profunditat tot el que el rodejava i les accions que el poden portar a terme per preservar això que ens agrada disfrutar, que és del mar. És un projecte que ha anat creixent. Primer nosaltres, inicialment aquest projecte va començar molt pensat per crear com continguts ambientals complementaris a les pròpies activitats nàutiques que es porten a terme en els clubs nàutics i a les bases nàutiques, i després això ha anat evolucionant. Hi ha hagut com una segona desenvolupament del projecte que anava dirigit a bones pràctiques que pot fer els usuaris del mar per fer una navegació més sostenible i més respectuosa.
4: Precisament l'objectiu cabdal és fer compatible aquestes activitats nàutiques amb la cura del medi marí. La divulgació i els consells són un dels mecanismes, però han d'anar acompanyats també d'una regulació eficient per part dels diferents organismes locals, autonòmics i nacionals.
6: Sí, les activitats nàutiques són compatibles amb una conservació de l'entorn natural, si es fan de forma adequada. Sí que és veritat que hi ha diferents problemes, hi ha diferents polèmiques, hi ha diferents punts calents a la costa, amb diferents activitats, i moltes vegades contraposem la conservació ambiental amb les activitats humanes, com si els humans tampoc fossin part d'aquest context, com si fóssim dos àmbits diferents. I no és així. Les persones formen part de l'entorn natural i les persones amb les seves activitats, evidentment, tenen una incidència, però aquesta incidència tant pot ser positiva com pot ser negativa. No és suficient en el sentit de que és un granet més de sorra, un escenari molt gran on hi ha d'haver moltes accions. Evidentment, el foment de les bones pràctiques és una eina clau. Fer les coses bé passa per la divulgació. Això és el primer de tot. I això també ha d'anar acompanyat per regulació, i regulació no en un sentit punitiu d'un policia que posa una multa, que segurament també hi ha de ser en algun moment, en algun cas, algú que no fa una cosa correcta, però regulació en un sentit d'ordenar les activitats, ordenar els espais, ordenar els temps, ordenar com es fan aquestes activitats.
4: Els ajuntaments dels municipis turístics Caminant a Mar no són aliens als usos i l'ocupació de l'espai marítim al llarg de tot l'any, però especialment en temporada alta. A l'hora de passar l'acció per poder regular l'espai es troben amb diversos conflictes de competències, que sovint limiten la capacitat o la voluntat d'acció. Poden actuar, per exemple, en els usos de les platges, en la delimitació de les zones de bany i també en iniciatives com la instal·lació de boies ecològiques per a la protecció de les praderies de Posidònia. Josep Bofill és l'alcalde de l'Escala, una de les poblacions que ha adoptat aquest mecanisme.
7: Aquí, bueno, entrem també una mica amb les capacitats que tenim entre tots plegats i entre administracions. Hem d'entendre que tenim unes limitacions també en com a municipi de gestió, i el món marí és un món complicat, no? En el sentit en què, bueno, doncs el que dèiem, no? Regulem platges, regulem abalisaments, podem regular inclús doncs aquestes zones de fondeig, però anar més enllà costa, no? I d'alguna manera ens agrada tenir veu, en el sentit en què doncs administracions com per exemple el Ministeri de Transició Ecològica, doncs, que és el competent, no? amb el tema de costes, doncs fer sentir la nostra veu amb la problemàtica, no? del que comporta el canvi climàtic, l'augment de temperatura, l'augment del nivell del mar, la reducció de la superfície ocupada per les platges de sorra, etc. Doncs nosaltres aquí coneixem bé el territori, per tant aquesta veu, fer-la arribar, jo crec que és l'important des d'aquí. És cert, doncs, que no tenim competència per la protecció de la Posidònia, precisament o exactament, sinó que es va poder justificar amb la regulació d'una zona on hi havia interès, diguéssim, de fondeig, perquè vèiem doncs, que any rere any doncs, hi havia entre 25 i 40 barques fondejades en aquell entorn, i també amb la consciència de la que sabia que hi havia Posidònia sota, però no amb aquesta justificació doncs, vam poder regular-ho. Vam demanar permisos, penso que són un total d'unes 19 o 20 boies que tenim en aquest entorn, i vam aconseguir doncs, que en aquesta zona d'aquí, que no està balisada com a zona de banyistes, doncs teniu alguna manera una regulació o una ordenació més que una regulació del fondeig.
4: La protecció del mar i l'activitat turística juguen sobre un estret equilibri. Quan això es trenca, apareixen els conflictes. I trobar aquesta compatibilitat és un dels reptes més grans pels municipis costaners.
7: Bueno, com amb tot, a mi m'agrada fer servir la paraula d'equilibri, i l'equilibri aquí és molt complicat entre el que és l'activitat econòmica, entenent doncs, que doncs, la Costa Brava i l'Escala en concret doncs, són municipis eminentment turístics i que tenim dos mesos doncs, amb una pressió molt i molt elevada, i la sostenibilitat mediambiental, social i d'usos, no? Del que dèiem, no? Hi ha d'haver-hi, jo crec, unes zones, entorns que es pugui fer compatible totes aquestes activitats, tant la gent doncs, que vol gaudir d'una zona segura per nedar, com tenim les zones de vies braves, com la gent que vol anar en barca, sortir, que fondejant una caleta davant de la costa.
4: Quedem-nos amb això. Els petits canvis són poderosos i entre tots i totes podem anar fent perquè la Mediterrània, que vegin les següents generacions, sigui un xic millor que les que els hi hem deixat nosaltres. Cuidem un dels mars amb més biodiversitat del món, perquè tingueu present que primer ens cal conèixer el que tenim per després poder-ne tenir cura.
3: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escala amb Sergi Corral.
2: És el nostre trosset de mar, d'oceà, també fins i tot a vegades o de mar mediterrània que tenim a cada dilluns aquí a l'Obert per Vacances. Els companys de Ràdio L'Escala, el Sergi Corral, que sempre ens donen aquesta oxigenació marítima. Nosaltres no tenim massa temps avui, ja de massa més, per tant, la secció de Vilafant, el Freaky Time, si us sembla bé, el deixem per als propers dies. No patiu, perquè parlarem de manga i d'anime, però serà ja de cara a demà, si tot va bé. Perquè el que hem de fer, ara sí, abans de tancar programa, és conèixer l'agenda d'activitats. I ho fem en connexió amb la Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
8: Hola, bon dia.
2: Bon dia. Mira, tinc aquí al davant l'agenda. Tots són propostes, pel que veig, per bé. Les dues primeres són per avui mateix. Per tant, haureu de fer via. Haureu d'anar, si és que voleu anar a Baix a Vilafranca, del Penedès.
8: Exacte. Avui és l'últim dia del Firart, que és una festa i fira d'art i mercat de petit format dintre del que és la festa major. Ahir vam tindre Sant Fèlix, sí. Ja ho sabeu. I doncs això és una fira que hi ha 40 artistes de pintura, il·lustració, joieria, ceràmica, fotografia, tèxtil, de tots els gustos i colors. Mm-hmm. I demà es farà un sorteig, així que avui el que podeu fer és anar a veure les coses que hi ha allà exposades, i demà hi haurà un sorteig de les xarxes socials on les guanyadores doncs podran escollir alguna de les peces exposades.
2: Molt bé, molt xulo. Doncs mira, si us vau perdre Sant Fèlix el cap de setmana, ara encara podeu allargar una mica la festa major de Vilafranca, que encara continua amb aquest Firart. Per cert, que també és festa major a Matadepera.
8: Doncs sí, a Matadepera tenim festeta major. És l'últim dia, però això no significa que no hi hagi activitats. Avui n'hi ha moltíssimes. Tenim un concurs de pintura infantil, un concert de cobla, vermuts populars, gelatada també popular, una festa de l'escuma, que aquí ens agrada molt a l'Obert per Vacances, les festes d'escuma, sí. Lectures poètiques, un concert de jazz, i avui a les 10 de la nit hi ha un piromusical al Passeig dels Rabassaires. Sí, ja veiem que diverses festes majors tenen piromusicals de final, i Matadepera doncs no podria ser l'excepció.
2: Molt bé, festa major Matadepera, i acabem amb la proposta d'una exposició.
8: Sí, tenim l'exposició L'ànima de la forma, Montroig o l'essència de Miró, que fins aquest dimecres, també us heu donat una miqueta de pressa, però hi ha una mica de marge també a la vegada, fins aquest dimecres 2 de setembre al Centre Cultural Església Vella de Montroig del Camp podreu veure una selecció de guixos originals de l'artista Joan Miró, que havien estat conservats a Mas Miró i que són uns models previs a el que són les estàtues de bronze i que tenen un valor artístic importantíssim per entendre doncs, com l'artista creava totes les seves obres i l'experimentació d'aquest pintor i escultor tan important. I l'entrada és gratuïta i lliure, així que hi podeu anar a gaudir d'aquestes peces d'art tan xules sense gastar ni un ral.
2: Molt bé. Exposició L'ànima de la forma, això a Montroig del Camp. Doncs Lídia, ja està, tanquem l'agenda aquí i demà més.
8: Sí, sí, avui rapidet, així poden anar els companys a explicar bé el tema de demà i totes les coses.
2: Sí, avui anem amb la calma, allò, a bon ritme. Velocitat de creuer. Molt bé. Gràcies, Lídia, una abraçada. Fins demà.
8: Fins demà. Adéu.
2: I ara sí, anem tancant programa i, com deia la Lídia, connectant amb Ràdio Televisió Cardedeu, amb l'Enric Rubio, per explicar el tema de demà, el tema del dia, per si podeu ja començar a dir-hi la vostra, però acabar de tancar el tema d'avui, els festivals d'estiu. Enric, a veure, no sé si bon dia, no sé si tenim així ràpidament alguna aportació més.
9: Doncs sí, mira, tenim un parell d'aportacions més que ens han escrit per al WhatsApp del mòbil del programa. En primer lloc, la Cristina, que ens diu: el tastautors de Cardedeu. Des d'aquí trenco una llança a favor d'això. Diu que és un gran descobridor d'artistes, del qual jo dono fe, i també gran recomanador de noms consagrats. Així que ja ho sabeu, altra vegada us convidem cap a casa nostra.
2: És important això, dels festivals que ajuden a que et soni el nom.
9: Sí. I d'aquells que al cap d'uns anys dius: oh, jo vaig veure... Saps? Com, oh, que
2: no es coneixia ningú, jo ja els veia.
9: Exacte. Tot això eren camps, eh? Exacte. I mira, també tenim l'Albert, que ens diu: sigui quin sigui, però que siguin una programació en català d'artistes emergents. Mira, així que ja ho veus. Hem tingut un bon popurrí de comentaris avui.
2: Molt bé, molt bé. Tastautors a Cardedeu.
9: Sí, val molt la pena. I a més també fan a vegades un soparet inclús amb l'autor o autors que estan allà, un sopar gastronòmic previ al concert, i val molt la pena.
2: Estic mirant. Perfecte. Tot això ja ha passat, però no?
9: Sí, això, bueno, ha passat o ha de tornar, perquè el tastautors és previ a l'estiu, per tant, ja ho dic, que queda... Bé, estem a la meitat.
2: Molt bé. Doncs tema per demà. Vinga, Enric, què hem de fer?
9: Va, t'ho pregunto tu. El setembre és un bon mes per fer vacances, Núria?
2: Mira, no ho sé, t'ho diré, perquè és el primer any que les faré al setembre.
9: Epa, ja et dic jo que sí.
2: Tu saps, tu ja ho has fet mai al setembre?
9: Sí, de fet jo n'havia fet a vegades al gener, i al setembre, quan ho he agafat, s'està molt bé. Més econòmic, no està massificat, l'aigua encara està prou calenta si és que vols anar a platja, i si vas a muntanya és un ambient fantàstic.
2: Ah, doncs mira, em fas venir ganes, perquè jo pensava: i què faré jo al setembre, sola, tothom treballant?
9: Què va, és millor, home. A l'agost sobre gent, estaràs de conya.
2: Jo crec que sí, doncs ja us ho diré, a veure què diuen els oients, si estan més experimentats que jo, si prefereixen el setembre, per si és un bon mes, vaja, per fer vacances. Molt bé.
9: Ja veuràs, a veure què ens diuen, va, estem amatents.
2: Demà tornem a connectar, Enric, moltíssimes gràcies. Bon dia.
9: Salut, fins demà.

0: together.
1: Doncs vinga, que avui amb una mica més temps d'escoltar aquesta cançó final, que tanca programa, avui ha d'haver d'anar corrents al final, han dit, calma, ens relaxem, tanquem a poc l'Obert per Vacances, ostres, que és dilluns i que és l'última setmana i que és l'últim dia del mes d'agost, no? Comencem estressats. Doncs això, intentem mantenir la calma, també i afrontar aquest final d'etapa d'una manera relaxant, tranquil·la i anar entrant a poc, allò que primer mulles el pouet, no? Després vas anant sucant tota com qui entra al mar. Doncs vinga, ara sí, falten 5 minuts per arribar a les 11, us desitgem que acabeu de passar molt bon dilluns i sempre, com diem cada dia, amb la promesa de tornar l'endemà, això serà dimarts, a les 9 del matí. Que passeu bona jornada.

0: Cardedeu. Són les 11.
1: 90.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Consell de Ministres té previst aprovar demà un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a la crisi migratòria de Ceuta. Les mesures tenen com a objectiu revitalitzar l'economia local i reforçar els serveis públics de la ciutat autònoma i inclouen ajuts directes a petites i mitjanes empreses, autònoms o turisme. A més, es preveuen recursos per al retorn a l'escola i hi haurà partides específiques també per a sanitat i justícia. Aquests diners se sumaran al pla de 180 milions d'euros que va prometre a Ceuta el vicepresident primer i responsable d'Economia, Carlos Cuerpo. I en aquest sentit, Pedro Sánchez ha exculpat el Marroc de l'entrada massiva de migrants i ha assegurat que cap informe del CNI ni dels cossos de seguretat va preveure la magnitud de l'allau. El president espanyol ha atribuït part de la crisi a la desinformació sobre una sentència del Suprem amplificada a les xarxes socials. I el retorn a les carreteres catalanes ha estat força tranquil, amb un 20% menys de lentitud i aturades que l'any passat. El pic de retencions aquest cap de setmana ha estat de 33 quilòmetres, amb afectacions puntuals a l'AP7, la C32, la C31 i la C65. Pel que fa a les afectacions a hores d'ara a les carreteres, una varia a l'AP7 a Subirats, deixa un carril tallat en sentit Tarragona i una altra també a l'AP7, però en aquest cas a Barberà, deixa un vehicle al Borral sentit Girona. Pel que fa al servei ferroviari, un robatori de cable entre Alcover i l'Espluga de Francolí genera retards de 15 minuts a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid i també un altre robatori de cable, en aquest cas entre Figueres i Sant Miquel de Fluvià, provoca fins a 20 minuts de retards a les línies R11 i RGU. I també l'estació de l'L4 del metro ha reobert avui després de 8 setmanes tancada per obres i també recuperarà el passadís intern que connecta amb l'L5. Els treballs han permès recrescut les andanes, eixamplar les escales i també adaptar l'enllaç entre línies amb rampes. I en successos, una dona de 81 anys va morir ahir a la platja de Llevant de Salou, segons ha confirmat aquest dilluns Protecció Civil. Tot i les tasques de reanimació dels serveis d'emergències, no van poder fer res per salvar-li la vida. En aquell moment, la platja disposava de servei de vigilància i onejava la bandera verda. Des del 15 de juny, l'inici de la campanya de bany, 23 persones han mort a les platges catalanes. I el curs escolar 2026-2027 començarà el 8 de setembre amb 1.600.000 alumnes i 1.103 docents més, fins a superar els 94.000 professionals. També hi haurà 5.000 places noves d'FP, 500 aules d'acollida més i 582 places noves a les escoles Bressol. El curs arriba, però, amb una possible vaga el primer dia.
2: Notícies en xarxa.
4: Molt bon dia, Cardedeu, capital del món. Avui és dijous 30 de juliol del 2026, així que benvingudes totes al penúltim infopodcast de la temporada, o el que és el mateix, el 639è infopodcast, Cardedeu. Avui és el dia de l'amistat, i avui, com a santoral, us direm que és Sant Nin i Sant Non. I, com a frase feta, abella de juliol, el cap li dol. Suposen que vol dir perquè, clar, va molt amunt i avall, agafa molt sucre i el sucre fa mal al cap. Suposo que és per això. Si no, goita, queda bé tu. I comencem explicant que arriba el taller de glosa i birres glosades. I és que des de la matxera expliquen que després de l'èxit de les últimes birres glosades, us esperen a tots i totes avui dijous a les 9 a la terrassa de la matxera. Entreu al seu Instagram. És una activitat, en definitiva, una jornada que valdrà molt molt la pena. L'una de les últimes es va omplir i ja us diem que no s'hi pot faltar. Va, apa, ja hi som. Segona notícia. En alerta per perill per altes temperatures de nou. Això no s'acaba, genteta. Sembla que tot just estiguem començant l'estiu. Pot ser que arribem als 34 o 35 i això sí, ja van dir-vos que durarà dies i dies. La propera nit, tot i que costarà que baixi la temperatura, quan ho faci ens posarem sobre els 21 graus, així que... encara que al principi sigui una mica més alta, la temperatura obriu, perquè si no, quan estigueu dormits, no refrescareu la casa.
5: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
4: Maria! Si teniu albergínies que porten dies que no creixen ni un mil·límetre, colliu-les! I és que així, per petites que siguin, les podreu aprofitar, si no, quedaran endurides i menjables. i farmàcies de guàrdia. Què us portem? Doncs Palau i Gatell i Estalvi. I el Porta a Porta avui ho fem al revés, és dijous, doncs res, les blaves res, les verdes orgànica i envasos i les grogues orgànica i paper. I amb això arribem al No pots estar avorrit, que li fa 10 en un poble com Cardedeu. Ja us ho hem dit, avui toca Matxera. Us ho hem explicat, i és que des de la seva terrassa farà goig tot plegat. Ah, i també ple, i és que el ple us assegurem que es presenta calentet, eh? Recordem que la serreta, part de la serreta Sant Benorri, és perquè construiran pisos de protecció oficial. Ai, Verge Santa, a veure què passa. Va, i amb això, feina feta, País Arreglat i Cardedeu Despert. Us esperem de dilluns a divendres amb l'infopodcast de 3 minuts per la ràdio 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram. Salut i poble, consum de proximitat i feu-vos sòcies!
6: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Radio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.

0: Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Educació ha rellevat la secretaria general del departament i ha obert 3 expedients disciplinaris arran de l'error en les proves PISA que farà que els resultats de Catalunya no es puguin comparar amb edicions anteriors. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha assumit responsabilitats i ha assegurat que les persones encarregades de coordinar les proves no van estar a l'alçada.
2: Per això hem obert aquest procés disciplinari i per això hem adoptat també decisions organitzatives, com és l'activació de la Comissió de Coordinació de Proves i Estudis, que vaig anunciar al Parlament de Catalunya, en què s'ha reunit o es va reunir la setmana passada, i continuarem enfortint l'Agència d'Avaluació i Prospectiva tal com estava previst. I també és necessari, considerem que és necessari obrir una nova etapa. La lliçó d'aquest episodi no és només què va fallar, és què hem de fer perquè no torni a passar, i aquest és el compromís d'aquest govern: assumir responsabilitats, corregir els errors i preparar el sistema educatiu català per afrontar amb garanties els reptes de la propera dècada.
1: Tot plegat a una setmana de l'inici de curs, marcat també per una nova jornada de vaga el 8 de setembre. I també en política, el conseller de ministres té previst aprovar demà un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a la crisi migratòria de Ceuta. Les mesures tenen com a objectiu revitalitzar l'economia local i reforçar els serveis públics de la ciutat autònoma. Inclouen ajuts directes a petites i mitjanes empreses, autònoms o turisme. A més, també es preveuen recursos per al retorn a l'escola i hi haurà partides específiques per a sanitat i justícia. Aquests diners se sumaran al pla de 180 milions d'euros que va prometre Ceuta el vicepresident primer i responsable d'Economia, Carlos Cuerpo. I en aquest sentit, Pedro Sánchez ha exculpat el Marroc de l'entrada massiva de migrants i ha assegurat que cap informe del CNI ni tampoc dels cossos de seguretat va preveure la magnitud de l'allau. El president espanyol ha atribuït part de la crisi a la desinformació sobre una sentència del Suprem amplificada a les xarxes socials. I el retorn a les carreteres catalanes ha estat força tranquil, amb un 20% menys de lentitud i aturades que l'any passat. El pic de retencions aquest cap de setmana ha estat de 33 quilòmetres, amb afectacions puntuals a l'AP7, la C32, la C31 i la C65. Pel que fa a les afectacions en aquests moments, encara ara una avaria a l'AP7 a Subirats deixa un carril tallat sentit Tarragona i una altra a Barberà deixa un vehicle al voral en sentit Girona. Pel que fa al servei ferroviari, un robatori de cable entre el Cover i l'Espluga de Francolí genera retards de 15 minuts a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, mentre que un altre robatori entre Figueres i Sant Miquel de Fluvià provoca 20 minuts de retards, en aquest cas, a les línies R11 i RGU. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Aquella que es mutira es que un pare a part no voler fer festa el dia del seu aniversari. Es queda a casa i fa un rosari. Així li diu quan es posa el FIFA i li en fot tots amb un engany. I fa un nen francès que es diu Pro Sniper i que només vol jugar.

0: notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Destitueixen la secretària general d'Educació i obren 3 expedients disciplinaris pels errors comesos en les proves PISA. Ho ha fet públic avui la consellera Esther Riubó en la presentació del nou curs escolar.
2: La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho. I per això els informo avui d'una decisió important. He decidit fer un relleu al capdavant de la Secretaria General del Departament perquè considerem que el Departament d'Educació i Formació Professional necessita una nova etapa i per aquest motiu emprendré canvis que serveixin per enfortir direccions generals que estan tensionades, que són capdals pel bon funcionament del sistema educatiu.
1: I Pedro Sánchez es culpa el Marroc de l'allau migratòria de finals de juliol a Ceuta. El president del govern ha apuntat en una entrevista a la cadena SER a una cadena de rumors i desinformació amplificats per xarxes vinculades a Rússia, Israel i l'ultradreta internacional. A més, ha explicat que no hi ha cap informació per part del servei d'intel·ligència que apunti a una participació del Marroc a l'entrada massiva, recordem, del 30 i el 31 de juliol.
3: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
1: A hores d'ara, el govern espanyol continua investigant què va provocar aquella arribada massiva de migrants, però ja sap que es va tergiversar una sentència del Suprem i es va estendre el missatge fals que les persones que entressin a Ceuta nedant no podien ser retornades a la frontera. L'Euribor tancarà l'agost al voltant del 3%, la xifra més alta en els últims 2 anys, tot i l'ascens de l'indicador de referència de les hipoteques variables. El sector descarta que un repunt refredi la concessió de préstecs. I la banda sonora del Piro Musical de la Mercè d'enguany la signarà Josep Montero. El cantant d'Oques Grasses enguany la festa es trasllada a un nou escenari, la platja de la Nova Icària, serà diumenge 27 de setembre. I el Barça tanca la tercera jornada de la Lliga aquesta nit al Camp Nou contra el Rayo Vallecano. L'equip blaugrana busca la tercera victòria consecutiva per continuar en el liderat. Abans del partit passarà revisió mèdica el nou fitxatge, el davanter brasiler Gabriel Jesús, que arriba de l'Arsenal per uns 10 milions d'euros. És tot el moment, d'aquí una hora més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: de 10. Són les 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'exclusió de Catalunya de l'informe PISA ja té conseqüències, està en la destitució de la número 2 del Departament d'Educació, la secretària general Teresa Sambola. A més, s'ha decidit obrir expedient a 3 persones per l'errada que va portar que s'exclogués de l'avaluació a més alumnes dels permesos. A poc menys d'una setmana de l'inici de curs i amb una vaga convocada per aquell dia, la consellera Esther Niubó ha anunciat que es reunirà aquesta setmana amb els sindicats educatius per tal de acostar posicions.
3: Les diligències practicades apunten a errors d'interpretació, errors de supervisió i a mancances en la transmissió d'informació rellevant dins de l'organització. I això té conseqüències. Ho dic amb tot el respecte a les garanties dels procediments que ara s'inicien, però també amb tota la claretat que la ciutadania mereix. Hi ha hagut persones que no van estar a l'alçada de la responsabilitat que tenien encarregades.
2: Des de la bancada política, Esquerra Republicana exigeix un consens polític per garantir recursos que assegurin l'estabilitat del sistema educatiu durant la propera dècada. Escoltem Oriol Junqueras, el president dels Republicans.
4: Esperem que el govern no cregui, no cometi l'error de creure que pel fet d'haver fet dimitir algú, haver cessat algú o haver obert un o dos o tres expedients, la qüestió de l'ensenyament està resolta, perquè és evident que no està resolta, que la qüestió de l'ensenyament va més enllà d'uns pressupostos concrets, que exigeix un model d'estabilitat a 8, a 10 o a 12 anys vista.
2: La Universitat de Barcelona investiga l'abast d'un ciberatac que ha patit recentment en alguns dels seus sistemes. La institució espera identificar la magnitud de la incidència i la informació potencialment afectada. Per això està treballant conjuntament amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i el Consorci del Sistema Universitari. Per ara s'han activat els protocols de seguretat corresponents i s'han adoptat mesures de contenció, monitorització i també de reforç. Reoberta l'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona i es recupera el transbordament amb la línia 5. L'estació ha recuperat la normalitat després de gairebé 2 mesos tancada per obres de millora en l'accessibilitat de les andanes, les escales i el vestíbul. El passadís de transbord subterrani ha estat tancat gairebé un any. Des d'ara ja no cal pujar per escales per accedir al passadís perquè s'han substituït per unes rampes. En canvi, a partir d'avui queda sense servei les estacions de Sagrera i Bonpastor de les línies 9 i 10 del metro. La raó són les obres al Macropou de la línia 9-10 Nord, que encara en la segona fase i la seva recta final. Les estacions estaran tancades fins diumenge i es recomana a metro alguna alternativa.

0: Bella Sim.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Pedro Sánchez exculpa el Marroc de l'allau migratòria de finals de juliol a Ceuta. El president del govern ha apuntat en una entrevista a la cadena SER a una cadena de rumors i de desinformació amplificats per xarxes vinculades, en aquest cas, a Rússia, Israel i l'ultradreta internacional. Sánchez ha explicat que no hi ha cap informació per part de cap servei d'intel·ligència que apunti a una participació de Marroc a l'entrada massiva del 30 i 31 de juliol a Ceuta.
3: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
2: Segons Sánchez, de les 70.000 persones que van entrar aquella data a Ceuta, 9 de cada 10 ja haurien retornat majoritàriament al Marroc i actualment quedarien 5.000 persones, de les quals 1.200 són menors no acompanyats. Per cert, que la vigília que el Consell de Ministres aprovi un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a aquesta crisi, avui han continuat les compareixences al Congrés. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rigo, ha insistit en els mecanismes de protecció als menors migrants i ha carregat contra els interessos partidistes de la dreta la extrema dreta de criminalitzar la infància.
4: Señalar a un niño no es proteger una frontera. Es ocultar los intereses geopolíticos que los están utilizando para lanzar amenazas y sembrar el caos. Yo no voy a aceptar que la infancia sea criminalizada. No voy a contribuir a convertir esta comisión en una cámara de resonancia del racismo.
2: Per cert, que la Fiscalia General de l'Estat ha registrat 21 agressions sexuals comeses contra dones i nenes migrants a Ceuta des del passat 30 de juliol, quan es va produir aquesta arribada massiva procedent del Marroc. 5 de les agressions sexuals han estat violacions. 7 de les víctimes són nenes i adolescents entre 14 i 17 anys i consta també una agressió a un home del col·lectiu LGTBI. El Ministeri Públic ha identificat 5 dels presumptes autors dels fets, 3 de nacionalitat marroquina, un belga i un espanyol. La identitat de resta d'implicats se segueix investigant. I mor una dona de 81 anys a la platja de Llevant de Salou, al Tarragonès. Els fets van passar ahir la tarda, poc després de les 6. Es tracta de la 23a mort a les platges catalanes aquest estiu. I Olot tindrà un dispositiu de seguretat de festes d'atura més ampli, en aquest cas de la història. Uns 75 agents, d'entre Mossos d'Esquadra i Policia Municipal, que vetllaran per unes festes segures i tot plegat serà a partir d'aquest divendres.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

aquesta crec que no la sabíeu. Quan era petit, somiava amb ser astronauta. Quan vaig créixer, vaig somiar amb ser auditor. I ara que he crescut i que sóc adult, he après a no somiar

0: 10. Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. L'exclusió de Catalunya de l'informe PISA ja té conseqüències. La destitució de la número 2 del Departament d'Educació, la secretària general Teresa Sambola, a més, ha decidit obrir expedient a 3 persones per l'errada que va portar que s'exclogués de l'avaluació a més alumnes dels permesos. A poc menys una setmana de l'inici de curs i amb una vaga convocada per aquell dia, la consellera Esther Niubó ha anunciat que es reunirà aquesta setmana amb els sindicats educatius per tal d'acostar posicions.
3: Nosaltres el que volem és mantenir aquesta voluntat de diàleg, treballar conjuntament amb els sindicats, també amb aquells amb qui no van poder arribar a un acord, però l'objectiu seria poder tenir un curs molt més normal.
2: Niubó ha reivindicat la inversió feta per aquest nou curs, que arrencarà amb 1.600.000 alumnes, 1.800 docents més, un reforç a les aules d'acollida que arriben a les 2.141, iniciatives com el desplegament de professionals sanitaris a la meitat dels centres catalans o una prova pilot per introduir gestors administratius als centres. I comencen les obres de renovació a l'A2 entre Cervera i la Panadella, els treballs amb una inversió de 12,3 milions euros permetran renovar més de 8 quilòmetres en cada sentit. La primera fase afectarà 4 quilòmetres en sentit Lleida i durarà 4 setmanes. Hi haurà talls intermitents. El tram suposa 22.000 vehicles diaris i el ferm està en mal estat. Així ho ha explicat el subdelegat del govern a Lleida, José Crespín.
4: El projecte en el seu conjunt té una extensió de gairebé 9 quilòmetres, 8 quilòmetres i mig, amb la renovació completa i absoluta del ferm de tots els carrils de circulació, tant els que van en sentit Lleida com els que van en sentit Barcelona.
2: El que també avança a bon ritme són les obres de renovació del funicular de Gelida. Justament avui han començat els treballs per estendre el cablejat elèctric a l'avinguda 11 de setembre. El servei està interromput des de maig de 2023 i des d'aleshores els ferrocarrils de la Generalitat estan impulsant actuacions per modernitzar aquesta infraestructura. Un motorista de 38 anys ha mort aquest dilluns en ser embestit per un vehicle al carrer Aribau, en la confluència Mallorca, al districte de l'Eixample. En el moment de l'accident, el motorista estava aturat. El conductor del vehicle, que ha topat amb la moto, ha fugit del sinistre, però ha estat aturat per una patrulla dels Mossos d'Esquadra i està detingut. I la Ràpita al Montsià ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida de les seves jornades culturals al setembre, una cita que tanca oficialment l'estiu al municipi amb més de 30 activitats programades durant un mes. Alguns equipaments, com l'Auditori Sixto Mir, acolliran teatre, cinema i també literatura.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
1: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiant.

0: And that one more. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Són les 8.
1: Ui. Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla amb Mercè Roura. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha anunciat aquesta tarda a la Comissió d'Igualtat del Congrés dels Diputats la creació d'una unitat multidisciplinària de reforç a Ceuta. Estarà especialitzada en violència contra dones i nenes, integrada a la unitat de violència sobre la dona de la delegació del govern. I és que la Fiscalia General de l'Estat ha registrat 21 agressions sexuals comeses contra dones i nenes migrants a Ceuta des del passat 30 de juliol, quan es va produir l'arribada massiva de migrants procedents del Marroc. 5 d'aquestes agressions han estat violacions. 7 de les víctimes són nenes i adolescents entre 14 i 17 anys i consta també una agressió a un home del col·lectiu LGTBI.
3: En estos momentos, señorías, son 9 las menores víctimas de agresión sexual que están siendo atendidas en este centro. Debemos atender primero a quien está más expuesta al riesgo y dispone de menos alternativas seguras. Los días 30 y 31 de julio, los mensajes de odio se multiplicaron por 3. En solo 2 días se detectaron 9.590 mensajes de estas características.
2: I l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona tracta amb èxit càncers de pell no melanoma en zones sensibles sense cirurgia ni ingrés. Cada any es diagnostiquen més de 78.000 casos de càncer de pell a l'estat espanyol i la previsió és que la xifra vagi en augment. Ana Paula és metge del Servei de Medicina Nuclear del Germans Trias i Pujol.
4: Que el que fa és trencar les cadenes de l'ADN de la cèl·lula tumoral i provocar la mort cel·lular. El que aconseguim amb aquest tractament és destruir el tumor i, d'alguna manera, evitar una cirurgia.
2: I l'Euríbor tancarà l'agost al voltant del 3%, la xifra més alta en els últims 2 anys. Tot i l'ascens de l'indicador de referència de les hipoteques variables, el sector descarta que el repunt refredi la concessió de préstecs i diu que la demanda de compravendes continua consistent. I la ciutat de Sarajevo, capital de Bòsnia i Herzegovina, serà la seu de la propera reunió del districte 11, Ciutats de Palestina, la iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Barcelona, recordem-ho, per coordinar el suport a Gaza i la resta de ciutats palestines afectades per la guerra amb Israel. I no deixem Barcelona, la banda sonora del piromusical de la Mercè d'enguany la signarà Josep Montero, cantant d'Oques Grasses d'enguany. La festa es trasllada a un nou escenari, la platja de la Nova Icària. Aquest any el piromusical es farà el proper diumenge 27 de setembre. L'ànima creativa d'Oques Grasses pren el relleu d'Estopa i signarà aquesta banda sonora que, recordem, acompanyarà els focs artificials.
0: Això és El Remeier.
5: Hola, benvingudes i benvinguts. Soc el David Marsol, naturòpata i psiconeuroimmunòleg, i us acompanyaré en aquest nou episodi d'avui on parlarem dels additius alimentaris.
6: I què són els additius, David? Bon dia.
5: Bon dia. Doncs mira, els additius alimentaris són substàncies que s'afegeixen tant als aliments com a les begudes per diverses raons, Intentar mantenir o millorar la seva seguretat, la seva frescor, augmentar-ne o potenciar-ne el sabor, la textura i també millorar-ne l'aspecte. Pensem que a la Unió Europea tots els additius alimentaris s'identifiquen amb un número precedit d'un E, aquella famosa E's tal, que veiem a les etiquetes. I hi ha autoritzades més de 300 substàncies com a additius alimentaris. Per normativa, els aliments i les begudes han d'identificar a la seva etiqueta quina és la seva acció. Per tant, si és un colorant, si és un conservant, i la referència o número E que s'adscriu a l'additiu en concret.
6: I, David, quins tipus hi ha d'additius? Perquè estic segur que hi haurà de totes les olors, colors, formes i procedències,
5: Podríem dir que n'hi ha masses, fins i tot, si som una miqueta estrictes, però bé. Mira, estan agrupats en 4, diguem, grans grups com a origen, val? Per tant, hi haurien els naturals, que no vol dir que siguin naturals com additius en si, com per exemple seria la vitamina E, que és l'E300, la vitamina C, perdó, que és l'E300, la pectina de les fruites, que és l'E440, el licopè, una substància dels tomàquets, que és l'E160DII, que són d'aquests d'origen natural o més naturals. Després n'hi ha uns que són d'origen animal, alerta aquí, perquè a vegades pensem que no n'hi ha ni, i són també d'origen animal, que és l'SM20, que és l'àcid carmínic obtingut, per exemple, aquest, d'un insecte, la cochinilla, un pigment vermellós.
6: A quantes patates fregides, no? Podríem dir en formes estranyes n'hem menjat.
5: I entre altres, i molts ingredients que si ho mirem veurem que està incorporat l'SM20, Després també tenim d'origen mineral, podria ser un exemple l'E170, que és carbonat càlcic, que és obtingut a partir d'una roca ben molta, de pols de roca. I, evidentment, com no, els químics. Un exemple, l'E211, que el trobem en certs refrescos i certs envasos de cogombres. Per tant, hi han de quatre tipus: naturals, animals, minerals i químics, i hauríem de fer una tasca de lectura de les etiquetes a fi efecte de saber ben bé què ens enduem a la boca, què porten aquests aliments i que decidim ingerir, per altra part. Podem dividir-los també, a part del seu origen, en sis grans grups per la seva funcionalitat dintre dels aliments o les begudes, que serien, aquests ja són més coneguts, els antioxidants, els colorants, conservants, espessidors i emulgents, els potenciadors del sabor i els edulcorants.
6: David, necessaris o perillosos?
5: Bé, n'hi ha de tot una mica. N'hi ha que són necessaris i n'hi ha que són, més que perillosos, diguem, controversos, per no aixecar molta polseguera. Mireu, alguns d'aquests són innocus, gairebé totalment, i no fan cap mal a l'organisme, mentre que d'altres estan començant a ser qüestionats d'una forma pública per la incidència que tenen sobre la salut i la seva toxicitat. Els additius alimentaris més qüestionats serien, per exemple, els colorants, no? Que els additius colorants confereixen o tenen la manera, la raó de ser, de conferir una imatge, de canviar el color, que tingui una presència atractiva, que vingui de gust prendre. Són especialment aplicats en aliments dedicats als nens, i que són precisament els més perjudicats que poden sortir d'aquest excessiu consum. Sempre hem de remarcar això. Els que surten a la fotografia serien l'E102, el 104, el 110, el 122, el 124 i el 127, que estan precisament sota sospita d'afavorir la hiperactivitat infantil.
6: Poca broma,
5: Ens queixem d'hiperactivitats o de deteccions d'hiperactivitat infantil i potser sense ser-ne coneixedors estem abonant, no estem ajudant a que hi hagi un control, que no hi hagi una acceleració o un endavant d'aquesta hiperactivitat des dels propis aliments. Penseu que des del 2010 l'aliment que porti aquests colorants en concret ho ha dedicat a l'etiqueta i també hauria d'indicar que pot afectar l'activitat i l'atenció en nens.
6: Ja dic jo que mai ho he vist, no dic que no hi siguin potser, però jo mai ho he vist.
5: Doncs això per normativa estarien obligats. I l'E133, que tenyeix de blau els aliments...
6: Dolent.
5: Home, el blau ja
6: no... Si la natura hi ha una cosa blava, no te la menges, per descripció.
5: Correcte. I sobretot una planta molt verinosa. I aquest additiu sempre s'utilitza amb gelats, en dolços, en begudes, i està prohibit, per exemple, a Suïssa, que tenen una normativa bastant més restrictiva, perquè afavoreix els atacs d'asma.
6: I jo sempre dic, si un país ha prohibit alguna cosa perquè és dolenta per la salut, què passa amb els altres, no? Com a mínim estudiem-ho.
5: Si més no, ho hauríem de revisar, exacte.
6: Correcte.
5: I posar sobre el nostre criteri doncs, la informació que podem, obtenir, i pensar que si ho han prohibit i surten països com Japó, Estats Units, Canadà, França i Suïssa són els que obtenen segurament la normativa una miqueta més restrictiva. Anem a parlar ara dels potenciadors del sabor, que el que fan és suplir les mancances organolèptiques, és a dir, de gust dels mateixos aliments. Per tant, fan augmentar també la capacitat addictiva, perquè crea al cervell una sensació de gust que veritablement l'aliment no té. Clar, entre els més qüestionats...
6: És que volem menjar tomàquets, no?, en ple hivern i totes aquestes coses, llavors, com que no tenen gust, hi hem de posar merdetes.
5: Exacte, sobretot en els aliments processats. Seria potser amb els tomàquets... Ja en
6: és a dir,
5: amb
6: les salses,
5: potser,
6: i coses així...
5: Com... A les salses de tomàquets, que si t'hi fixes la quantitat de sucre que hi ha, i sembla que no? I si busques reduir el sucre, et trobes una quantitat de sucre present en molts dels preparats, tant ara ho veurem més endavant, com a conservants o bé com a additius relativament inútils des d'un punt de vista nutritiu, com són aquests E620 i l'E625, l'E621 també, que són els glutamats monosòdics i disòdics, que el que fan és intensificar el sabor, i poden, a més, ser sensibles són els ocasionants del síndrome del restaurant xinès, que potser no coneixes, Enric.
6: No, la veritat és que no fa anys que no em freqüento, tampoc.
5: Doncs com additius alimentaris està descrit això, la síndrome del restaurant xinès, amb símptomes com pressió a les temples, mal de cap i rigidesa cervicodorsal. Val? En animals, per exemple, del laboratori, s'han donat problemes de fertilitat i aprenentatge, atacs de fam i obesitat. Poca broma.
6: Bé, però seguim consumint visc a la Pepa.
5: A veure, continuem amb els conservants. Els conservants allarguen el període natural en què pot aparèixer doncs, que es faci malbé, com la putrefacció o la floridura del propi aliment. Però no protegeixen completament davant de les micotoxines, sinó que paradoxalment poden fins i tot afavorir-ne la formació, quan l'efecte conservant perd força.
6: Ep.
5: Entre els conservants sota sospita trobaríem l'E211, que l'hem explicat abans, que molt està famós, relacionat amb la hiperactivitat infantil, encara que els estudis sempre diuen, no són del tot concloents. Però només que hi hagi una miqueta el rum-rum és que part de població ha manifestat una correlació de sintomatologia concretament amb aquesta ingesta. Els hidroxibenzoats, l'E214 i el 219, es relacionen amb efectes perjudicials en el sistema endocrí, amb una acció estrogènica, i desencadenen al·lèrgies amb relativa freqüència. Per tant, alerta aquests dos, l'E216 i el 217, ja estan prohibits, i la resta també ho haurien d'estar segons Udo Pollner, director de l'Institut Europeu per a les Ciències dels Aliments i de la Nutrició. Aquí venen les controvèrsies, no? Clar. És a dir, ens diuen, per una banda, els governs que no tenen, que tenen una seguretat, diguem, per la salut, en canvi hi ha estudis segurament més independents que el que afirmen és que alerten segons quines persones, no?, que poden ser sensibles precisament a la ingesta, sempre recordem elevada, no per prendre una sola vegada, sinó elevada d'aquests additius alimentaris. Trobaríem aquí com a conservants els sulfits, també, que aquí sí que ens ho posa l'etiqueta, alerta,
6: sí,
5: conté sulfits,
6: sempre.
5: Que dius, ningú segurament para què vol dir això. Doncs mireu, els sulfits és l'E220 i el 228, que poden inhibir l'aprofitament de la vitamina B1 en el nostre cos, i en persones sensibles poden provocar cefalees, marejos i atacs d'asma. Segurament, en els vins que porten sulfits, moltes vegades la gent que potser és poc tolerant a l'alcohol, això seria una altra cosa, refereixen doncs, a aquesta caparra, aquesta sensació de com d'emboirament. Els productes que contenen aquests dos sulfits estan obligats a destacar la seva presència en l'etiqueta a causa del seu potencial al·lergènic, és a dir, aquesta manifestació congestiva. Com a conservants n'explicarem dos més, els nitrats i els nitrits, E249 i E252. Avui va de números, això, Enric?
6: Sí, sí, els anem apuntant, ben atents.
5: Preneu nota, sí. S'utilitzen generalment perquè els productes carnis, sobretot de la indústria càrnica, els aliments així amb proteïnes, tinguin un color vermell intens per prevenir l'aparició de la toxina botulínica, també. És a dir, que a vegades no hem de voler una carn excessivament vermella, perquè a vegades hi ha colors de carn i d'embotits que són molt sospitosos. Sí que aniria bé per la inhibició de la toxina botulínica, però, evidentment, si mengem aliments frescos i de proximitat, aquest problema ja no el tenim. Poden resultar aquests dos, E249 i E259, tòxics en unir-se a l'hemoglobina humana perquè produeixen metahemoglobinèmia, és a dir, una alteració pròpia de la sang. No amb tothom, sinó amb algunes persones.
6: Molt interessant aquest tram de secció. Per exemple, el que has dit del vi. Hi ha molta gent que segurament que pren vi que ni es planteja que et porti conservants, que ho concep com una cosa natural, i després, mira, quan indaguem més enllà, veiem que hi ha coses que ens sorprenen.
5: Exacte, i després podríem dir que el vi, poden explicar que el vi no els hi cau bé, en canvi el mos sí, doncs perquè són processos, diguem, bioquímics que transformen l'aliment o la beguda en si.
6: Molt interessant.
5: A nivell d'antioxidants, és una altra branca d'aquests additius que no actuen, és a dir, no actuar directament contra els gèrmens, aquests antioxidants. Els antioxidants no consideren legalment, no se solen considerar com a conservants, que aquí sí que en trobaríem potser també de bastants de naturals, encara que la indústria els utilitza com a tal perquè allarguen la caducitat dels aliments. És allò de preguntar-nos, ho podem consumir després de la data de caducitat o de la data raonable de consum?
6: Depèn del que sigui, no?
5: Doncs depèn del que sigui.
6: Un bistec segur que no.
5: I en canvi els iogurts segurament.
6: Exacte.
5: Segurament sí. fan més lenta, per tant, la descomposició química, és a dir, aquella degradació, ja no només de gust, sinó també d'aprofitament nutricional. L'enranciment dels greixos, per exemple, que això sí que és una cosa que es nota de seguida al paladar, i la generació de taques marrons, per exemple, a la fruita. Alerta, perquè la fruita també pot tenir o estar en contacte amb antioxidants i, per tant, additius. Aquí tenim tres, n'explicarem. Els galats, la 310 i el 312, se'ls atribueix el risc de provocar la perillosa cianosi, és a dir, una oxigenació insuficient de la sang en nadons. Per tant...
6: El 312 és una cosa que crec que ja fa anys, des que jo era xiquet, que teníem allà com vermell subratllat, subtitulat, quan es van començar a parlar d'aquests, no? Que era caca, caca.
5: Doncs podem revisar etiquetes i segurament ens en trobaríem. Trobaríem en aliments que en continuen portant. I, per tant, aquí també pot haver-hi una miqueta la trampa, perquè malgrat tenen l'obligació de posar què són i la matrícula, és a dir, galat E310 o galat E312, que és un antioxidant, et poden posar només antioxidants. Antioxidants. Ostres. I conservants.
6: I sona bé, antioxidant, molta gent pensa,
5: sona molt bé, sí. Sona molt bé, perquè hi ha moltes vitamines, molts minerals i compostos orgànics que es comporten com a antioxidants que prevenen l'envelliment, que prevenen la degradació. Uh-huh. Doncs aquests galats 310-312 poden afectar el sistema immunitari. Trobem després el 320, que és el butilhidroxi anisol, els noms són complicadets, i el butilhidroxil xiloloè, l'E321, que són al·lergògens. Se sospita que poden afavorir també el desenvolupament de certs tipus de càncer, alteracions immunitàries, hepàtiques i hormonals, i són probablement els additius alimentaris més qüestionats en l'actualitat. I que en la població mig curt termini, és probable doncs, que tinguin efectes relacionats o que si més no se'ls relacioni. Per tant, aquí aquests els hauríem de subratllar ara mateix en vermell. I per tercer antioxidant que explicarem seria l'ortofosfat de sodi, la 339, que s'utilitza en begudes refrescants, com no les begudes refrescants, que tenen una gran descripció de colorants, conservants, antioxidants, etc.
6: Que és el que estan fetes, pràcticament, perquè poca cosa natural hi ha.
5: Poca cosa, poquíssim, a part de l'aigua, que podríem mirar de quina deu brolla aquella aigua.
6: Exacte.
5: Doncs disminueixen també l'absorció de calci, de ferro i de magnesi. Per tant, veurem que els additius, en aquest cas aquests antioxidants, entrarien en competència amb problemes d'osteoporosis o amb problemes de musculars, per exemple, amb problemes de relaxament, amb problemes d'immunitat, perquè tant el calci, el ferro com el magnesi estan relacionats amb moltes d'aquestes funcions metabòliques. El magnesi és present, per exemple, en més de 300 funcions metabòliques. Els espessidors i els emulgents s'usen per aconseguir una determinada sensació a la boca, com una cremositat, una consistència, estan considerats segurs. Però hi ha dubtes, per exemple, amb l'E480 i amb l'E466, que un estudi de la Universitat Estatal de Geòrgia va descobrir fa 3 anys que aquests dos additius alteren la composició de la microbiota intestinal, que hem parlat moltíssimes vegades aquí, i poden afavorir la síndrome metabòlica. Què és la síndrome metabòlica? Doncs tenir obesitat, tenir, encara que no tinguis diabetis, el sucre una miqueta elevat, malaltia inflamatòria intestinal i també tenien la tensió una miqueta descompensada. Per tant, l'estudi es va fer amb animals de laboratori, sí que és cert, però els resultats són probablement molt, molt, molt extrapolables a les persones.
6: De tot això que estem parlant, està clar que són els arxienemics dels PNIs, sense dubtar-ho.
5: Home, evidentment, és a dir, hem d'apostar per un consum, una alimentació, una hidratació el més aproximada a la necessitat celular, ja no del teu paladar, que el podem transgredir en certs punts, en certes maneres, en certes, excepcions, clar. Però que convé doncs, tenir molt controlat, sobretot aquests que surten a la fotografia que estem detallant avui.
6: Clar, què deien? Que allò que diuen de si no existia fa 100 anys, no t'ho mengis.
5: Doncs exacte. Per tenir més de 300% més de substàncies tòxiques nosaltres que els nostres avis, o de que fa 50-60 anys enrere. Això és un documental a la tele, no recordo el nom de qui és, però és un catedràtic de la Universitat de Barcelona que parla precisament d'això.
6: Fa basarda, sí, sí.
5: A veure, i ara parlem de, com no podria ser d'una altra manera, dels famosos edulcorants, L'objectiu de l'edulcorant, alerta, perquè aquí també hi ha situacions contraposades, és reduir-ne les calories dels productes elaborats perquè no afavoreixin l'obesitat, no? Però el seu efecte real pot ser el contrari, Per què? Doncs perquè s'ha vist que estimulen la gana i ens acostumen a una tolerància a adaptar-nos més al sabor dolç. A més, alguns tenen efectes negatius, com per exemple la cesulfam KE950, la seva matrícula seria, que provoca alteracions del material genètic, alerta, segons estudis fets amb animals, que segurament serien extrapolables a persones. I l'aspartam E951, sota sospita d'afavorir una varietat de malalties, inclosos segurament també certs tipus de càncer, tot i que els estudis encara són contradictoris aquí i s'està, diguem, investigant. Químicament s'assembla als pèptids d'hormones, per tant, imitarien una miqueta les hormones pròpies i naturals del cos, la qual cosa podria ser un factor de confusió per l'organisme, i no podria ser, sinó que és, afirmem que és un factor de confusió per l'organisme, i segons el químic Udo Polner, que l'hem citat anteriorment, s'haurien de prohibir fins que s'aclareixin aquestes controvèrsies. I la famosa sacarina L944 i la sucralosa L955 són endolcidors controvertits que convé evitar. El van inventar els americans i estan prohibits als Estats Units.
6: Des que hem començat, que tinc les mans al cap, podríem dir, eh? Alguna altra cosa que ens pugui sorprendre a tots aquests additius, que no són tots amics?
5: A veure, no cal posar el crit al cel, eh? Però sí que cal saber i estar informats a l'hora de poder nosaltres triar. Doncs mira, avui mengem això que porten aquests additius o senzillament
6: demà
5: ho fem
6: no.
5: Puntualment, demà no, i no serà una base de la nostra alimentació. I molt menys educar a les nostres criatures amb aquesta quantitat de, diguem, de permissivitat en aquest sentit. Què s'amaga darrere alguns additius, Enric? Doncs mira, doncs molts vegetarians i vegans, podries posar les mans al cap ara, eh?
6: Sí,
5: no saben que un bon nombre d'additius, que potser consumeixen més o menys habitualment, són d'origen animal. Els que són exclusivament d'origen animal són els següents. L'SM20, que és el colorant vermell aquest que hem comentat al principi, que és derivat d'aquest animal triturat, matxacat de la cotxinilla. L'E441, que és gelatina obtinguda de pell, os i cartílegs de varis animals, no ens especifiquen quins. L'E542, que està extret a partir d'ossos de diferents animals també. L'E901, de la cera d'abella, aquest poder seria el més... seria almenys d'origen animal,
6: sí,
5: però no ben bé animal.
6: Sí, invasiu, d'alguna manera.
5: Exacte. I l'E904, que és resina natural secretada d'un cuc que habita l'escorça d'un arbre del sud-est asiàtic. Per tant, aquests dos serien derivats d'animal, no d'animal en si. L'E910, 920 i 921 generalment s'obtenen de pèls.
6: Maco. Val?
5: Sí, fa a besar d'un pèl a la sopa, un pèl amb un caneló.
6: Imagina fotre-te'l amb un boll i cau, no?
5: Fotre-te'l a dintre del mateix aliment. Però això és així, està generat a partir de pèls. L'E913 de la llana de l'ovella i l'E966 de la llet.
6: Verge Santíssima.
5: D'un additiu tampoc és fàcil saber si és transgènic o es troba en forma de nanopartícules, eh? Conté nanopartícules, per exemple, l'E551 o diòxid de titani relacionat amb trastorns de la malaltia de Crohn. I si parem l'orella, molta gent està patint alteracions relacionades amb la qualitat d'aquest intestí, d'aquest budell, no només colitis ulcerosa, sinó també malaltia de Crohn. També hi ha additius obtinguts per transgènia, val? Aquí també hi ha un gran camp per explicar, com per exemple la citina de soja, la 322, i recordaríem que finalment resulta, tot i que pot resultar difícil trobar aliments preparats sense additius i que els aliments de qualitat no necessiten millorar-ne el sabor o el color, això és evident, perquè són frescos de proximitat i no necessiten, i han de ser consumits de manera ràpida, no caldria l'afegitó dels additius, i per això el millor és optar sempre per aquest tipus d'alimentació.
6: Així, David, quines opcions ens queden?
5: Mireu, anem a fer fàcil, eh? Tot i que és difícil, per no dir gairebé impossible, evitar la ingesta d'un bon nombre d'additius alimentaris en el nostre dia a dia. Jo us recomano seguir, diríem, tres criteris bàsics.
6: La primera m'encanta. De fet, te n'anava a dir abans i m'encanta.
5: Evitar els productes que continguin ingredients desconeguts o el nom dels quals resulti impronunciable. Ja no anem bé. Tot i que a vegades hi ha medicaments...
6: Sí, excepcions, clar.
5: Exacte, però... que tenen noms compostos molt, molt, molt, molt llargs, sí. I que en si no serien nocius. No. Però totes aquelles matrícules, quantes més es tingui, sí. I quants més additius tingui, i quantes... més noms rars sigui, hauríem d'intentar evitar-ho.
6: Esdrúixoles no.
5: Esdrúixoles, correcte, no. Segon, rebutjar els que continguin més de 5 ingredients.
6: Fàcil, no cal.
5: D'additius, evidentment, eh? Aquest seria més fàcil. Tot i que podríem trobar-nos amb la paradoxa que dintre d'aquests 5 3 fossin molt poc recomanables. I tercera norma que hauríem de seguir és no adquireixis el que continguin xarop de blat de moro ric en fructosa, perquè és un additiu que aparentment sona relativament bé, però que tampoc seria molt recomanable des del punt de vista del control de la nostra glicèmia, del sucre a la sang.
6: Apuntadíssim. Jo crec que amb aquestes tres podem començar a fer una millor pauta, deixa'm dir-ho així.
5: Exacte, i amb el temps, doncs, molts estudis han demostrat que consumir habitualment aliments amb additius té un impacte negatiu sobre la salut. No ha de sorprendre gaire això, aquesta afirmació, Segons l'Agència Internacional per la Investigació del Càncer, de l'OMS, de la pròpia OMS, alguns mètodes de conservació d'aliments creen carcinògens. Per tant, ells ja ens estan afirmant que poden ser segurs a curt termini, però potser en gran quantitat i a llarg termini poden tenir efectes relativament o molt negatius per la salut. Recordar que els fabricants tenen l'obligació d'informar el consumidor a través de l'etiqueta del contingut dels productes alimentaris i que el reglament de la Unió Europea, el direm, el 1169/2011, té la finalitat de protegir el nostre dret a la informació verídica.
6: Res a afegir. Si una cosa sembla dolenta, possiblement és que té quelcom que no hauria de ser-hi.
0: Remeis casolans.
6: Va, David, doncs parlant de tantes coses que no haurien de prendre afegides, segur que sí que tenim cosetes a casa que podem fer-ne ús, no? I d'una manera sana, saludable, natural i inclús sostenible, deixa'm dir-ho.
5: Que tenim a casa i que hem tingut sempre les llars,
6: sempre.
5: Per exemple, aquí en els remeis casolans, avui més que plantes, parlarem concretament d'ingredients, podríem dir, que ens ajuden a fer aquesta conservació dels aliments. És sabut que la sal, el sucre, el vinagre i les espècies naturals són els autèntics additius i conservants naturals, o que, si més no, haurien de ser. Es desenvolupen per necessitat, és a dir, tot aquest estudi, tot aquest ensenyament que tenim ancestral es va desenvolupar precisament per la necessitat de poder conservar els aliments durant més temps, o, si més no, de poder-los aprofitar en èpoques de més escassetat. El foc, el fum, la sal han estat alguns dels mètodes bàsics que s'han utilitzat des de sempre per la seva eficàcia, no? I així han arribat els nostres dies, que potser nosaltres ja ens hem acostumat a que ens els posin, però que haurien de recuperar d'alguna manera aquestes accions per intentar evitar additius d'origen químic artificial.
6: I fàcil fer-ho a casa, molts d'aquests.
5: I és relativament fàcil, correcte. Els mètodes de conservació que ens han acompanyat durant segles, doncs mireu, els egipcis ja van aportar tècniques de la salaó i el fumat.
6: Gràcies, egipcis.
5: Sí, grans coses en tenim d'aprendre. D'altres que ens fan una mica més de basarda, però la majoria molt, molt, molt aprofitables. Els pobles establerts també a la vora del mar s'acaben diferents aliments al sol. A l'Índia es va fer popular el sucre de canya com a conservant. Arriba també als nostres dies, I els adobats es van desenvolupar en diferents civilitzacions com la xinesa o Mèxic, entre d'altres. La manera de conservar els aliments més freqüent solen ser, per exemple, la salaó. Què és la salaó? Doncs s'afegeix sal en abundància sobre els aliments per provocar-ne la deshidratació, perquè l'aigua és un afavoridor de sobrecreixements de microbis. S'utilitza en peix, en arengades, bacallà, ho podem veure, i s'ha de controlar dietes baixes en sodi, evidentment, per la quantitat d'aquest mineral o d'aquest additiu de la sal, que és força abundant i es pot estar relacionat amb alteracions, diguem, d'hipertensió, en aquest cas. El fumat també s'utilitza, i veiem també fumats d'origen artificial que tenen l'additiu amb sensació de fumat, però que l'aliment no és pas fumat. Aquest fum, obtingut mitjançant la combustió de fustes o materials en contingut baix en resines, hauria de ser, actua com esterilitzant i antioxidant, i li otorgo un sabor característic a l'aliment, que a mi personalment no m'agrada, perquè ja hi faig la foto de que la impregnació de fum gaire bona no ha de ser.
6: En alguna cosa no havien d'estar d'acord.
5: I que sí que hi ha gent

0: Exemples serien el iogurt, el kèfir, els formatges. Per tant, la fermentació aquí té un gran ventall, diguem, d'aliments molt, molt recomanables per la salut. Trobaríem també l'escabetxat, que s'utilitza la sal i el vinagre, els dos, eh? Un conserva, val? Li aporta un gust característic, també, i el conserva perquè per l'acció de l'àcid acètic. I la sal, ja ho hem explicat, perquè deshidrata. Trobaríem també l'addició de sucre, afegir sucre, que s'utilitza sobretot per llets condensades, marmelades, compotes, protegeix l'aliment del sobrecreixement microbià, sí? Però, evidentment, s'ha de consumir amb moderació precisament per aquest excés, diguem, de sucre que pot ser perjudicial amb tothom, però ja més marcat en persones que tenen una glicèmia, un sucre a la sang elevat. Els aliments perden característiques organolèptiques amb tot això, perquè no els mengem frescos, és evident, no és el mateix menjar un peix fresc que un peix congelat, no és el mateix menjar una poma sencera o una fruita deshidratada, val? Trobaríem també la conservació amb tractaments tèrmics, tant el fred com la calor. L'ús de fred s'ha de conservar els aliments, l'hem utilitzat també des de temps immemorials. El gel, la neu, o fins i tot submergir, qui no ha fet allò que va d'excursió i submergeix la síndria o el meló sencer encara, amb una aigua d'un riu on la temperatura està molt, molt, molt, molt fresca.
1: La nevera de muntanya.
0: La nevera de muntanya, que no és transportable, que és trobable. La
1: aquí està.
0: Doncs per conservar aquests aliments, o per si més no, augmentar-ne aquesta temperatura, aquesta frescor que pugui ser més agradable al paladar, doncs són mètodes vàlids, eh? Aquests mètodes caracteritzen perquè redueixen la velocitat de les reaccions químiques i bioquímiques, evidentment seria el congelat i la conserva en fred, la nevera, i en conseqüència inhibeixen la proliferació de certs microorganismes i toxines. Allarguen la vida útil dels aliments. De tot és sabut que una fruita fora de la nevera té una vida més curta que dintre de la nevera.
1: Però també tenim el contrari.
0: Exactament. Generalment doncs, ho fem per conservar, per allargar aquesta fruita, que potser sí que hauria d'haver sigut consumida abans, però que evitem haver-la de llançar abans que no es faci malbé. L'altre factor seria el calor. Mitjançant l'aplicació de calor, evidentment es destrueixen moltíssims bacteris i microorganismes a diferents temperatures. Alguns són resistents a certes temperatures i hem d'augmentar. L'escaldat també formaria part d'aquest grup. En contra seria aquesta esterilització que pot provocar doncs, aquests canvis físics i químics, fins i tot de certes vitamines que poden quedar i proteïnes que poden quedar parcialment degradades i que no serien, diguem, des d'un punt de vista gustatiu, tan intenses i tan gaudidores. Ja hem vist alguns dels mètodes més utilitzats des de l'antiguitat, els que serien els naturals, i que han arribat fins als nostres dies. Però no podem deixar d'esmentar una de les tècniques que ha fet servir tothom, petits, grans, en totes les generacions.
1: I fem servir, no?, perquè estàs parlant del bany-maria, les melmelades que fem a casa enguany, doncs, bueno, i tots els anys, així van.
0: Correcte, Enric, és el bany-maria. Això consisteix en sotmetre els aliments a una temperatura entre 70 i 90 graus dins d'un pot de vidre, els aliments envasats i tancats, ben tancadets, eh? Aquests pots es tapen amb l'aliment de forma hermètica i se submergeixen en una olla grossa, de manera que l'aigua cobreixi totalment el recipient. Es bull durant uns 20 minuts o una hora, depenent del producte, i després, al refredar-se, ja es pot emmagatzemar en qualsevol lloc, preferiblement sense llum. El producte es pot conservar, i ho sabem, durant mesos sense problemes. És una tècnica que resulta molt saludable, ja que la calor i el vapor d'aigua són responsables de respectar els aliments i de conservar-los mantenint estables les seves propietats i valors nutricionals. Només canviaria una miqueta el gust, eh? Cal tenir en compte que les conserves casolana hi ha certs microorganismes que poden haver escapat aquesta destrucció tèrmica i es podrien desenvolupar, de manera que sempre, sempre, sempre és important mantenir unes mesures d'higiene adequades. I si un cop oberta la conserva fa una olor com agra o té una miqueta com d'escuma a la part superior, cal assegurar-se i no consumir el producte.
2: El personatge.
0: El personatge d'avui també és una revolucionària i una innovadora, com no. Hildegard von Bingen, nascuda a Bersmain, a Bornholm, el 1098, i va morir al monestir benedictí de Rupersberg el 17 de setembre de 1179.
1: Aquesta no em sona de res. Bé, les altres que m'has portat tampoc, però aquesta realment em cau lluny.
0: Doncs una miqueta, és de Centre Europa, també coneguda com a Santa Hildegarda o la Sibila del Rin, Enric.
1: Epa, mira, sona gairebé un punt viking inclús l'inici, el primer nom.
0: I eclesiàstica també, perquè és santa, eh? Mira, fou abadesa i benedictina, científica, escriptora, il·luminadora, mística i compositora.

0: Déu-n'hi-do.
1: No s'hi posa per poc.
0: Exacte. I és una persona que ha arribat fins avui dia amb molts llibres, que podem trobar molts llibres. Hildegarda va ser la desena filla d'una família de la baixa noblesa que havia promès dedicar un delme a la seva descendència a l'Església. I patatam, li va tocar amb ella. Per tant, el seu destí estava fixat només en néixer. Era una nena malaltissa i amb tan sols 8 anys els seus pares la van fer entrar en un convent on va, diguem, créixer allà. Convent del qual anys després n'esdevindria abadessa.
1: Se'n diu promocionar.
0: Exacte. I, de fet, li va anar relativament molt bé la vida, És la primera persona al món de qui es conserva música escrita.
1: Ostres.
0: Per tant, hi han hagut altres músics, evidentment, abans que Sant Hildegarda, però és la primera persona del que se'n conserva música escrita.
1: Wow.
0: Al segle XII hi havia pocs metges i era usual dirigir-se als monestirs femenins o masculins, val? Hi havia aquesta diferència, per cercar un tractament, on sempre hi havia algú amb alguns coneixements mèdics, és a dir, algú hi tocava una miqueta. I solia haver-hi potser també un hospital, encara que precari, per a pobres, per a grins, i una farmàcia i fins i tot un jardí de plantes medicinals i fins i tot una casa de sagnies. És a dir, aquí hi havia diferents...
1: Ho fem molt bé i ho fem molt malament, Sí,
0: i diferents estances també per fer aquestes coses, Les seves visions, doncs mira, des de jove va tenir visions de tipus místic que no va començar a escriure fins als anys, fins que tenia aproximadament 40 anys, i un cop va superar els dubtes i els escrúpols de veure si això podria casar amb alguna mena de ràtzia de l'època, va escriure 3 llibres sobre aquestes experiències religioses que són força interessants, però el que ens interessa és la seva obra científica. La seva obra més important i reconeguda és la subtilesa de la diversa naturalesa de les coses creades, que va escriure entre el 1151 i el 1158, o sigui, va tardar uns quants anyets a escriure, que conté 2 diferents volums, la física o el llibre de la medicina simple, per una banda, i el llibre del Causae et Curare, o el llibre de la medicina complexa. El primer és una recopilació de coneixements de l'època relacionats amb la botànica, la zoologia, la mineralogia, i el segon, la Causae et Curare, estava organitzada en 5 seccions que inclouen receptes detallades per tal de curar més de 200 malalties o alteracions conegudes a l'època.
1: Això és poca broma,
0: És a dir, que aquí ja hi havia hagut molta feina abans, evidentment. Tenia coneixements tant de física, de les plantes medicinals, d'anatomia com no, i fisiologia, i també de psicologia. Amb una visió holística del món i, per tant, de la salut humana, va desenvolupar uns mètodes medicinals pels quals era ben coneguda i encara ara es fa servir i és un motiu de consulta per alguns metges austríacs alemanys de la seva zona d'influència. Aquesta obra també té altres seccions com cosmologia i una descripció del paper de la humanitat a l'univers, com no tots aquests erudits relacionats amb la salut que hem anat explicant al llarg dels programes del Remeier, doncs tenien la convicció que la part relacionada amb la cosmologia i la integració de l'home a l'univers, hi ha alguna mena de relació que ens pot donar explicacions que no siguin purament materials ni científiques, però que sí que poden ser evidents i veritables. I Hildegarda també utilitza per primera vegada l'innovador concepte de viriditas, és a dir, el poder de reverdir, de ressorgir, de recuperar, la qual cosa és innat amb el que hem explicat, que és la homeostasis corporal, la pròpia capacitat del cos de sanar-se i d'auto equilibrar-se. També tracta la sexualitat incloent-hi no només el paper de la procreació, de la fecunditat i de la procreació, sinó mencionant també el plaer sexual tant de l'home com de la dona. Estem parlant del segle XII.
1: I que ho escriu una dona i, a més, eclesiàstica.
0: Eclesiàstica. És supertrencador, això, no?
1: És molt trencador. Normalment els personatges que ens portes, o sigui, trenquen tabús per complet, Mai hauríem imaginat que això es pogués fer i no acabés a la foguera, vaja.
0: Una monja, a més, abadesa, exacte. Bé, les seves discussions devia tenir, per això diem, de les ràtzies, no?, en aquella època, que l'havies d'anar molt, molt alerta, sí, amb el que havies de dir.
1: I segurament també va escriure gran el tema de les visions que deies, perquè és que més jove, bé,
0: se l'haurien tancat amb un, sí, no amb un convent, sinó amb un altre tipus de recinte. Per tant, feia també, fins i tot explicava, la descripció detallada de què era i com era l'orgasme femení i les seves semblances i diferències amb el masculí.
1: Increïble.
0: Una altra de les seves principals obres és la creació de la seva lingua ignota, és a dir, una llengua desconeguda. Es va inventar una llengua, es va inventar unes, diguem, paraules, una iconografia a nivell dialectal, que és una de les primeres llengües artificials de la història. En vida fou tinguda per santa pel poble, que se li atribuïa guaricions, i fins i tot, això pot ser una mica de llegenda, la resurrecció d'un mort. Aquí podríem explicar que, evidentment, hi ha situacions vitals que sembla que moris, però que en veritat no estàs mort i tornar, diguem, a reviure, que no és tornar a reviure, sinó que mai te n'has anat per algun procés o per alguna malaltia que baixa molt els bioritmes corporals. Finalment, l'any 2012 va ser molt a posterior, anomenada santa.
1: Bueno, mira, mai és tard.
2: Estudis científics recents.
0: Els estudis científics parlarem que el juny del 2023 uns experts del Centre Internacional d'Investigacions sobre el Càncer, que pertany també a l'OMS, i un altre comitè d'experts de additius alimentaris de la FAO, de l'OMS, la versió d'agricultura i alimentació de la pròpia OMS, va confirmar que els resultats d'uns estudis que qualifiquen l'aspartam com a possible producte cancerigen per a l'ésser humà, els mateixos de l'OMS, i va incloure'l en el tercer nivell més alt de toxicitat, perquè el van trobar relacionat amb el càncer de fetge i efectes secundaris que afectarien persones amb diabetis o prediabetis. I sabeu on el trobem?
1: Bé, no vull pensar-ho, però crec que sé per on vas.
0: Sí, sí, en xiclets, caramels, llaminadures, refrescos, begudes energètiques, isotòniques, cerveses, licors, suplements d'esportistes, suplements dietètics, multivitamínics, pastilles i productes farmacèutics.
1: El que recomanes dia rere dia, tu?
0: Sí, i sobretot enfocat a gent que en principi ha d'estar sana, que són els nens i els esportistes. Tots els altres han d'estar sans, però en principi atribuiríem una qualitat de salut més gran a la canalla i aquelles persones que es cuiden físicament, no?
1: Quina vergonya.
0: Doncs, i els trobem en la majoria de productes anomenats zero sucres. Alerta, perquè això és una enganyifa de dalt a baix. Una informació que cal que revisem si som consumidors habituals. Podem anar a aquests estudis, els podem buscar i els podem, diguem, treballar i aplicar-los al nostre dia. Per tant, des d'aquí el Remeier considerem que additius edulcorants amb risc calòric zero i tot això de zero sucres, no en consumiu.
1: Escolta, mengeu pocs sucres, però els que mengeu com a mi, mengeu-los bons.
0: Exacte.
2: Els perquès.
0: Per què sempre hem de tenir la boca hidratada, ens podríem preguntar. Doncs mira, s'estima que la boca ha d'estar humitejada per la producció d'entre 1 a 1,5 litres de saliva al dia.
1: Sí,
0: per tant, la persona ha d'estar suficientment hidratada. I quan estàs parlant molt, o quan no veus, o quan fa molta calor, aquesta hidratació es converteix en deshidratació. Durant la vida d'una persona genera aproximadament 43.800 litres. Són molts litres, de mitjana, eh? Aquesta quantitat de saliva és variant, ha de ser variable, eh? Ja que...
1: Esperem.
0: Sí, va disminuint a mesura que augmenta l'edat a causa de diferents tractaments o diferents realitats. La producció de saliva està relacionada amb el cicle circadià. Alerta, perquè en principi, clar, no hauríem de salivar quan ens anem a dormir o quan estem relaxats. Hem de salivar quan estem actius i estem preparats per digerir o perquè entri aliment en el nostre organisme.
1: De fet, només mirant una fotografia quan tenim gana i estem salivant, a vegades una fotografia de menjar.
0: O l'olor, també.
1: L'olor,
0: només
1: i tant.
0: Sentint l'olor ja salivem. Funcions de la saliva. Mireu, és antibacteriana, antifúngica, lubricant, regenerativa de la mucosa oral i de l'esòfag, i té una funció digestiva mitjançant la secreció d'enzims com la amilasa i la lipasa, que ajuden a la digestió dels sucres complexos i dels greixos. També estimuladora del gust, dissolent el menjar en substàncies químiques i activar així les papil·les gustatives. Per tant, hem d'ensalivar, hem de mastegar tranquils, hem de trencar i preparar aquests aliments perquè arribin amb un bon perfecte de descomposició, diguem, de desestructuració, podríem dir, que no arribin trossos de carn, ni trossos de poma, ni trossos de peix, per tenir una millor digestió. I, a més, és equilibradora del pH, de la cavitat oral. És alcalina, la sal és alcalina. La saliva protegeix les dents, de substàncies àcides, com podrien ser els sucres, que avui n'hem parlat, i preveu la desmineralització i la protecció de l'esmalt dentari.
1: Ja ho diuen, no? Que s'ha de mastegar, ara no sé quantes vegades eren, abans d'empassar un aliment, que potser pot semblar exagerat, però és posar consciència al que estem mastegant, al cap i al fi.
0: Si posem consciència, no cal mastegar, crec que eren 30 i escaig vegades, no cal mastegar tant, però sí en salivar, menjar tranquil, i moltes vegades fer coses que... o no fer aquelles coses que estan allunyades de la pròpia ingesta, és a dir, estar conscients i concentrats en el que hem de menjar i no pendents de notícies ni discutint amb el que tenim a davant.
1: No als concursos de fartons.
2: Curiositats del cos humà.
0: Enric, saps que ningú més té unes dents iguals a les teves?
1: Això m'ho puc prendre veu malament.
0: Bueno, de com vulguis, com vulguis. Sí, depèn si les tens ben alineades, si en tens, si te'n falten, la salut de les mateixes. Mireu, però perquè vegis que som, com en podem arribar a ser d'inimitables, cadascú de nosaltres, avui us explicaré unes curiositats que de la nostra boca. Mireu, les dents de llet comencen a formar-se a les 6 setmanes de gestació.
1: Uau!
0: Per tant, molt abans de sortir. Però no sortiran fins als 6 mesos després d'haver nascut. Sabies que l'esmalt és el teixit més dur del nostre cos?
1: Ostres!
0: Doncs sí. És tan resistent com el diamant. Aquesta duresa protegeix les parts internes de les dents, molt sensibles, i per això l'hem de mirar de cuidar i mantenir en perfecte estat. Perquè malgrat tingui aquesta resistència... l'alimentació, sobretot, i la pressió de les dents, la mandíbula, podrien afectar aquest esmalt, escardar-lo i per allà tenir problemes de desgast i de fer-se malbé el propi esmalt i la pròpia dent. La llengua és un múscul, encara que no ho sembli, i és el múscul més flexible del cos humà. Està recoberta per milers de papil·les gustatives, aproximadament unes 10.000 en adults, que el que fan, la seva funció, és la de reconèixer diferents sabors, el salat, el dolç, l'amarg...
1: Quin mal que fa quan s'inflama una sola d'aquestes, eh?
0: Exacte, i per tant és molt sensible, perquè ella, la llengua, ja en si és molt, molt sensible, dona molta informació al cervell. Els queixals del seny es diuen així perquè apareixen a partir dels 18-20 anys.
1: Avui dia s'hauria de dir, en tot cas, queixals del seny a partir dels 30-35, eh?
0: Exacte, i no vol dir ni que els 18, ni els 20, ni els 30, ni els 35 tingui seny, però bé, té aquesta definició. En principi és quan haurien d'estar intel·lectualment més equilibrats i tenir ja bona experiència. La càries dental, que és l'alteració de l'esmalt que hem explicat, és la segona malaltia més comuna després del refredat. I els consumidors de begudes ensucrades tenen, per estadística, un 62% més de càries. Aquí, si som consumidors, hem de ser conscients de que ens hem de netejar les dents i que hem de reforçar o no malmetre aquest esmalt dentari. I si no en som consumidors, doncs, evidentment, també ho hem de fer. Però potser no ens haurien de preocupar tant. No és perquè no hi hagi una higiene, sinó que no hi hagi una bona protecció.
1: De fet, ens vas dir, que si no recordo malament, que aquests glopejadors no són bons del tot, no?, per la microbiota bucal.
0: Exacte, exacte. El que hauríem de fer... Bé, jo aquí puc explicar el que faig és que em rento les dents amb un raspall de bambú, molt ecològic i molt sostenible, i amb pasta de dents que no porta additius químics, que va molt bé. Això no estava en el programa, però ho podem comentar per antena, per divulgar-ho entre les persones que ens escolten i que són sensibles a millorar la seva salut. I, com a curiositat, una gota de salibre conté 100 milions de bacteris. És a dir, molta quantitat de bacteris.
1: Heu de tenir confiança per petonejar-vos amb la gent.
0: Exacte. I penseu que compartireu després microbiota oral, entre altres coses. Amb tot, té grans propietats antibacterianes i protegeix les dents de les càries, com hem dit, eh? I cada dia la nostra boca produeix entre 1 a 2 litres de saliva.
1: Sigui dit, quanta saviesa, David?
2: Lectures recomanades.
1: Va, i ara lectures. Què tenim de lectures? Que segur que ens portes bona cosa per tenir a la capçalera del llit.
0: Doncs mira, avui ha sigut relativament fàcil, però complex alhora, perquè us recomanaré la guia completa d'additius alimentaris de l'autora Clàudia Navarro, d'editorial RBA, que explica amb molt detall tot això que hem explicat d'aquests E's, del 104, el 102, el 211, etc. I per tant és una guia d'ús que es va renovant any rere any, eh? Per si us convé, mirau-ho, o si us ve de gust, mirau-la. Aquí trobareu molta informació i detallada de tots els additius alimentaris que hem avui explicat. I l'altra era l'obra de Sant Hildegarda de Bingen, que aquí ja he tingut més dificultat per trobar. He trobat un llibre que pot ser força interessant des de la visió holística d'una persona que va viure al segle XII, que es diu Herbes Divines, autora Lidegarda de Mingen, i de l'editorial Societa, que és un llibre que crec que és fàcil d'empassar, tot i que podem trobar una miqueta un lèxic molt, diguem, una miqueta més antic de l'actual.
2: Resum de les idees clau.
0: Les claus de l'episodi d'avui. Avui hem parlat dels additius alimentaris, que són substàncies que s'afegeixen als aliments i també a les begudes per mantenir i millorar la seva seguretat, frescor, gust, textura, etc. Que la Unió Europea normalitza o normatitza que hi ha més de 300 substàncies com additius i que han de ser estar detallades a les etiquetes, no només el nom, si és un conservant, si és un antioxidant, sinó el tipus de producte que és. Una E seguida dels números que toquen. I hem parlat que aquests additius poden ser de quatre grans tipus d'origen: naturals, animals, minerals i químics, i que tenen aquests subgrups segons la finalitat que fan en el producte. Per tant, podem trobar els antioxidants, els colorants, els conservants, espessidors i emulgents, els potenciadors del sabor i els famosos edulcorants. Hem descrit també que són, quins són els més controvertits per la salut humana, en especial atenció a certs tipus de colorant, que els hem enumerat, els conservants i els edulcorants. Penseu que els additius i conservants naturals són la sal, el vinagre, el fumat, la mel, el sucre i l'aplicació també d'efectes tèrmics, tant del fred com la calor, com a mitjans de conservació, i sobretot hem ressaltat el bany Maria. En el personatge d'avui han destacat a Santa Hildegarda de Bingen, abadesa benedictina, científica, escriptora, il·luminadora, mística i compositora, una dona que a dia d'avui encara és referent amb les, en la medicina del centre europea. Els estudis científics, han parlat de l'aspartam i dels efectes nocius per la salut, sobretot cancerigen hepàtic i inductor de la diabetis mellitus, i hem descrit la saliva i les seves virtuts hidratants, digestives i regeneradores de la mucosa. Una gota de saliva conté 100 milions de bacteris. Amb tot, té grans propietats antibacterianes i protegeix també les dents, l'esmalt dentari, i cada dia podem produir de 1 a 2 litres de saliva. Les curiositats de la boca, avui hem parlat d'aquest tema, que és un segell personal, les dents nostres no les té ningú més, la llengua és un múscul i les virtuts protectores digestives i regeneradores de la saliva. I com a llibres recomanats, la guia completa d'additius alimentaris de l'autora Clàudia Navarro, editorial RBA, i les herbes divines de Hildegarda de Bingen, editorial Societa.
1: Interessantíssim episodi, David. Ens veiem al proper Remeier.

0: de 10. Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït avui la número 2 del Departament d'Educació, la secretària general Teresa Sambola. A més, ha decidit obrir expedient a 3 persones per l'errada que va portar que s'exclogués d'avaluació a més alumnes dels permesos a l'informe PISA. A més, a poc més d'una setmana d'inici del curs i amb una vaga convocada per aquell dia, el dia 8, la consellera ha anunciat que es reunirà aquesta setmana amb els sindicats educatius per tal de costar posicions.
3: Nosaltres el que volem és mantenir aquesta voluntat de diàleg, treballar conjuntament amb els sindicats, també amb aquells amb qui no van poder arribar a un acord, però l'objectiu seria poder tenir un curs molt més normal.
2: Niubó ha reivindicat la inversió feta en aquest nou curs, que arrencarà amb 1.600.000 alumnes, 1.800 docents més, un reforç a les aules d'acollida que arriben a les 2.141, iniciatives com el desplegament de professionals sanitaris a la meitat dels centres catalans. I parlem ara de les morts per sobredosi a Catalunya, que van augmentar fins a 308 l'any 2024 perquè el Departament de Salut hi va incloure per primera vegada les causades per l'alcohol o bé per antidepressius. Es dona el fet que 7 de cada 10 persones van morir a casa seva en solitud. Avui és el Dia Internacional de Sensibilització sobre la Sobredosi. Una de cada 3 sobredosis van ser provocades per opiàcids i les crisis es podrien haver revertit, en aquest cas amb un medicament, la naloxona. Són morts evitables, com explica la subdirectora general d'Addiccions del Departament de Salut, Lluïsa Maria Conejos.
4: 908 vials de naloxona s'han compartit durant l'any 25, sobretot a persones usuàries de drogues, perquè puguin identificar quan un company, companya seva, està tenint signes d'aquesta reacció aguda o sobredosis per poder incorporar aquest fàrmac.
2: I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 50 anys com a presumpte autor d'un robatori amb intimidació en un supermercat del carrer Pallars de Lleida. Els fets van passar dimecres a la mitjanit quan l'individu va amenaçar els treballadors amb una arma de foc i va sostreure els diners de la caixa. I la Comissió Europea ha fet un pas per reforçar el control sobre ChatGPT dins de la Unió i avui ha anunciat la designació de la plataforma Intel·ligència Artificial com a motor de cerca en línia de mida molt gran. La nova classificació obligarà a ChatGPT a complir requisits addicionals. I l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica es traslladarà a la Tabacalera de Tarragona a la tardor de 2029. El centre de recerca ocuparà 3.000 metres quadrats del magatzem 6 i triplicarà la seva superfície actual.

No voler fer festa el dia del seu aniversari. Es queda a casa i fa un rosari. Així li diu quan es posa el FIFA i li en fot tots amb un engany. I fa un nen francès que es diu Pro Sniper i que només vol jugar.

0: cada 10. Són les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. La ministra d'Igualtat, Ana Arredondo, ha anunciat aquesta tarda a la Comissió d'Igualtat del Congrés dels Diputats la creació d'una unitat multidisciplinària de reforç a Ceuta. Estarà especialitzada en violència contra les dones i nenes, integrada per la Unitat de Violència sobre la Dona de la Delegació del Govern. I és que la Fiscalia General de l'Estat ha registrat 23 agressions sexuals comeses contra dones i nenes migrants a Ceuta des del passat 30 de juliol, quan, recordem, es va produir l'arribada massiva de migrants procedents del Marroc. 5 de les agressions sexuals han estat violacions, 9 de les víctimes són nenes i adolescents entre 14 i 17 anys i consta una agressió a un home del col·lectiu LGTBI.
3: En estos momentos, señorías, son 9 las menores víctimas de agresión sexual que están siendo atendidas en este centro. Debemos atender primero a quien está más expuesta al riesgo y dispone de menos alternativas seguras. Los días 30 y 31 de julio, los mensajes de odio se multiplicaron por 3. En solo 2 días se detectaron 9.590 mensajes de estas características.
2: Avui la ministra de Joventut, Infància, Cira Rigó, que ha comparegut també al Congrés, ha detallat que 760 nenes menors migrants romanen a Ceuta i ha demanat autoritzar el trasllat urgent a la península de nenes amb especial vulnerabilitat. Està previst que demà el Consell de Ministres aprovi un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a la crisi migratòria. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït avui a la número 2 del Departament d'Educació la secretària general Teresa Sambola per l'exclusió de Catalunya de l'informe PISA. A més, ha decidit obrir expedient a 3 persones per l'errada que va portar que s'exclogués de l'avaluació més alumnes dels permesos. A poc menys una setmana de l'inici de curs i amb una vaga convocada per aquell dia, la consellera ha anunciat que es reunirà aquesta setmana amb els sindicats educatius per tal d'acostar posicions. Niubó ha reivindicat la inversió feta aquest curs, que arrenca amb 1.600.000 alumnes, 1.800 docents més i un reforç a les aules d'acollida. I atenció, perquè la EMET ha fet pública la llista de noms de borrasques i danes que tindran impacte al sud-oest d'Europa aquesta propera temporada. Aquesta serà la segona vegada i posen nom. Hi ha un total de 21 noms, esperen no acabar la llista. El primer és Adam i l'últim Walter. N'hi ha 21, entre ells Adam, Bruna, Lola o Kevin. I el Barça tanca avui la tercera jornada de Lliga, juga des de 2:15 al Camp Nou amb el Rayo Vallecano. De moment el Barça guanya per 2-1, per cert que el partit arriba després del fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesús.

0: ¿Algo que declarar?
1: Vaya conciertazo ayer. Conseguí entradas gracias a la preventa de CaixaBank y lo vi en primera fila, pegadita a los de seguridad, como ahora.
2: Vivir una experiencia en un concierto es algo inolvidable. Vive experiencias exclusivas con Experience CaixaBank. Preventas, sorteos, descuentos y más. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros.
3: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
4: Què tal, com estem? Salutacions cordials. Moltes gràcies per seguir atents a la sintonia del Rock and Classics. Seguim amb monogràfics dedicats a un any en concret de la dècada dels 80, on recordarem a cada programa els grans èxits que van sonar aquell any. I en aquest programa repassem els èxits de
5: 1981.
4: Com aquest que ja sona, de la mà de Depeche Mode. I Just Can't Get Enough, un dels seus primers èxits.

0: Uns joveníssims Duran triomfaven el 1981 amb un dels seus primers èxits, Girls on Film. Què passava el 1981? Doncs que hi va haver a Espanya el cop d'estat, el 23F. També hi va haver el primer vol del transbordador espacial Columbia. Entre naixements podem destacar dos futbolistes, Zlatan Ibrahimovic, futbolista suec, i el camerunès Samuel Eto'o. Algunes de les efemèrides de l'any 1981.
1: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock and Classics.

anys 80, una dècada interessantíssima per la música heavy. Aquesta, una de les seves bandes són representants de l'any 1981, Blackfoot, i amb el tema Dry County. Seguim amb un altre tema heavy que sonava aquell 1981, de la mà dels Blue, Oyster Cult, i aquest Burning for You.

0: Aquest va ser probablement el músic austríac més conegut de la música pop dels 80. Falco. Va néixer el 1957 a Viena, Àustria. Va morir al febrer del 98, molt jove, a causa d'un accident de cotxe a la República Dominicana. Ens va deixar molts i grans temes. Aquest va ser el seu primer èxit, llançat inicialment en format senzill. Es deia Der Kommissar. Seguim ara amb uns clàssics de la música funky, amb Earth, Wind & Fire, i el que va ser el seu èxit d'aquell 1981, Let's Groove.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: Aquest és un d'aquells grans temes que ens van deixar als 80. Don't You Want Me, un single extret del treball Dare que els britànics Human League van llançar aquell 1981. Ells eren una banda formada a Sheffield el 1977 i que es van fer famosos primer dins de la música electrònica New Wave i després dins del pop doncs, més ple de sintetitzadors. Tots uns pioners. Seguim amb més temes de 1981, ara aquesta clàssica de Kim Carnes anomenada Bette Davis Eyes.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock en clàssics.

Una banda fantàstica, molt completa, la que ens portava molt bons temes aquell 1981. Es deien Foreigner, aquest era el tema Waiting for a Girl Like You. Anem a escoltar encara un tema més de Foreigner, Urgent.

0: Rock and Classics amb Esteve Llop.
1: Estem al 1981, l'any en el que van morir dos músics il·lustres, Bill Haley, nord-americà, i el jamaicà Bob Marley. I també un any en el qual sonaven èxits com aquest Imagination dels Flashback.

0: sex and
1: un tema amb un títol molt eloquent, Sex, Drugs and Rock and Roll, de la mà de Ian Dury and the Blockheads. Aquest era el seu treball de 1981, Jukebox Dury. Enfilem la recta final del programa del Rock and Clàssics d'avui, dedicat a l'any 1981.
2: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Clàssics.

0: personatges de Ian Gillan. És una banda que va néixer a finals dels 70 que feia aquest hard rock doncs, tan divertit, tan rocker també. Aquest és el tema New Orleans que podem trobar dins del seu treball de 1981, Future Shock. Estem escoltant els últims minuts del programa d'avui que hem dedicat a l'any 1981. Abans de marxar, us recordem les nostres vies de contacte.
1: Envia un correu electrònic a rockclassics2010@gmail.com, facebook.com/rockandclassics.estevallo,
2: twitter.com/rocknclassics.
0: Esperem aquí les vostres contribucions, els vostres comentaris. I marxem amb el treball que publicaven els britànics de Genesis amb Phil Collins al capdavant aquell 1981. Aquest era el tema que li donava títol, Abacab. Adéu-siau, gràcies per seguir-nos.